0: Baby, que tú eres pa' mí y yo pa' ti todo. Ens igual la Lola Índigo i Lana Mena, aquí a Flash FM. This is Flash FM. Quina col·laboració, quina dupla, quin regal que ens han portat aquest 2026 aquestes dues, eh? Lana Mena i la Lola Índigo. Doncs escolta, alguna cosa estaran fent bé perquè el Petitó es corona per tercera setmana consecutiva com a número 1 a la llista de Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, hem obert una nova hora i si abans parlàvem de cançons de dubles, d'aquestes que funcionen molt i molt bé, cal recordar, eh? Quan el Justin Bieber i la Nicki Minaj es van juntar per portar-nos això. Mireu com sona. Déu meu senyor, és el Beauty en Habita, aquí a Flash FM.

Nadie no es podrà separar, eh? Dues persones que s'estimen molt i que estan fent l'impossible per poder arribar a estar juntes algun dia. Clar que sí, ens encanta aquest pensament. Son Latini i l'Ulises Bueno, amb el seu Dos Amantes a Flash FM. Nosaltres seguim amb el poder del ritme, eh? Tan enamorats que ens deixen aquests dos recordant una de les cançons de l'estiu del 2025. L'any passat vam tenir per aquí els Figaflaues, que ens portaven doncs una cançó d'aquelles per posar-nos a ballar a totes les festes majors. És a la Fresca Remix.

0: Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado també. És el que ens igual la Jude Line, la Karol G i el Rusowski aquí a Flash FM. This is Flash FM. Ens ho diuen amb el seu Baby Wow, una de les cançons que ho ha estat patant molt i molt per tot arreu. Imagina't quan que ha arribat a ser el número 1 mundial, aquest trio tan inesperat, però que funciona molt i molt bé aquí a Flash FM. Jo aprofito per acomiadar-me, que són les 3.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Ja està per aquí l'Arma Maravall, fent de les seves per seguir una estoneta més aquí amb el poder del ritme. I de mentre us quedeu vosaltres amb el Debet i el Sergi Domena i aquest tema que és el Molt Malament. Vinga, que vagi molt bé, adéu.

0: Ara, ara, ara. Així es comença una nova hora de ritme aquí a La Camana amb el Lucho RK i aquesta que es diu Aire. Fixa't. This is Flash FM. De fet, és el nostre mega crack de la setmana aquí a La Camana. Déu-n'hi-do. Va, que passen uns minutets a les 3 de la matinada. La Mireia, que ja em va deixant espai per aquí. Sí, ella va tirant, jo em quedo amb vosaltres. Va, que comencem a tope con la cope. Vinga.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: A tope amb Flash, en aquest cas. Vinga, va, comencem amb Aïssa i al costat RVFV. Estat posant una mica al to per la propera estona amb aquest perreo intens que es diu Muchacha.

Realment d'aquesta, un dels grans hits del Bad Bunny, del seu darrer disc, el de Debí, Tirar Más Fotos, aquest Nueva Yol, una cançó que té absolutament de tot, tu. Te l'hem posat a aquesta hora del dematí per si necessitaves una mica de canya amb el Benito, clar que sí. Va, que gairebé arribem a les 3 i 20. D'aquí no res tindrem a Mozart la part amb Justin Quiles i el seu Mujeres. Un clàssic del reggaeton, podríem dir-li, eh? Ve de gust. De moment, des del Baifo, Quevedo, al costat de la nova línia amb el Golpito. Mami.

bona que fa uns dies vam descobrir, vam saber que estarà nominada a la millor cançó de reggaeton d'aquest any als Grammys Llatins, als Latin Grammys, eh? Són la Batial i el Checho Corleone amb aquesta cançó a la que opten un premi normal, normal, perquè és boníssima. Per això també són aquí a Flash FM. Vinga, va! Era el xoque, per si no ho sabies. Va, que passem de quarts de quatre. Com estem, família? Com estem, flaxero, flaxeres? Esteu bé? Necessiteu alguna cosa a aquesta hora? Voleu que us porti quelcom? Us puc portar ritme, que el tinc aquí a mà. I mira, per això tindrem el David Guetta amb el seu remix del Gone Gone Gone o també Mora i C. Tangana. Ja preparats per sonar. Bueno, això serà... D'aquí uns minuts. Va, no ens passem ara. De moment, viatgem vol directe fins a Corea. La del sud, vale? No ens espanteu ara, amb les K-pop Demon Hunters, les protagonistes d'aquesta pel·lícula de Netflix tan xula que té de banda sonora el Golden.

És el Mike Towers en la seva versió una mica més calmadeta, més tranquil·la, més baixada de fums, eh? No està tan trapero, no està tan reggaetonero. Així que, escolta, també ens agrada quan se'ls posa així. Es diu Una Namàs, l'escoltes aquí a La Cabana, Flash FM. Ens estem apropant ja cap a les 4 de la matinada. Tindrem per aquí Bizarrap i Young Nico preparats, però abans... El Bad Bunny. Posem-nos una mica intensos, va, amb aquesta que te la saps ja. És el Baile Inolvidable.

0: Passen uns instants de les 4 de la matinada i estem començant nova hora amb elles dues, un cop més. Amb l'Anna Mena, amb la Lola Índigo, que ens han delectat aquest estiu amb això, amb aquest merengue pop. Seria el gènere apropiat per referir-se a aquest petitó i l'emoji de cor. Sens dubte, un dels grans hits d'aquest estiu 2026, que ja comencem a deixar enrere, és veritat, ja no estem tècnicament a l'estiu. This is Flash FM. Ja fa unes 48 hores que vam entrar en la tardor, però vaja, escolta, estan fent uns dies bastant xulos i és una mica, encara ve de gust una mica de platgeta i aquestes coses, saps què vull dir? Vinga, va, comencem nova hora de ritme aquí a La Camana, acompanyant-vos.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: 24-7 amb el millor ritme, d'aquí no res, una foto remix d'abans, però passem aquí, per les Canàries, amb el Baifo, el Quevedo. Això es diu Ni Borracho. Muy bien.

No, si és que quan et proposes remesclar un tema del Bad Bunny, has de tenir molt clar el que estàs fent i has d'estar molt segur que t'està quedant bé, això. El DJ Clan, que és l'encarregat, un francès encarregat de fer aquesta remescla del Café con Ron del Bad Bunny, pot estar satisfet, perquè realment li va quedar molt i molt xula aquesta versió d'aquest tema del Bad Bo. La posem aquí a Flash FM per animar-te quan passen ja uns minutets de les 4 i 20 del matí. D'aquí no res, tindrem la Lola Índigo amb la Reina, també el Quevedo amb la Graciosa al costat de l'Elvis Crespo. Primer tirem cap a França amb aquest tema més tranquil·let, una mica de hip-hop, una mica de rap francès. Cada estiu ens arriben un parell de propostes d'aquest rotllo i aquest estiu les dues són del mateix tio, del Movejo. Aquesta, en concret, es diu Pilé.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Play. Som Flash FM.

És una sensació comuna, eh? De vegades, quan coneixes una persona que et deixa totalment sense paraules. No saps ni què dir, només et pot sortir de la boca un baby wow. Ens ho expliquen la Carol G, al costat de la Judeline, i el Rusowski, amb aquest tema tan elegant i romanticon. Te l'hem posat aquí a Flash FM per apropar-nos cap a les 5 del matí, eh? Passant ja de 3 quarts. D'aquí no res, tindrem el Daddy Yankee amb Snow per fer el seu Con Calma, o també La Plena, BL i companyia, tu. Abans tirem cap al Maresme. Maresme tropical amb els Tallets. Aquesta xulíssima es diu Era Això.

0: Va, que així es fa una mica fàcil, eh? Ja ho veieu. És el ritme de Lucho RK amb el seu aire. És el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Amb cançons com aquesta, doncs, sap una mica menys de greu llevar-se tant d'hora, currar de nits i aquestes coses que feu els que esteu aquesta hora connectats a la camana. Vinga, va, sisplau, que sonin els pitos. This is Flash FM. Aquí ens tenim més que res perquè passen uns minutets a les 5 del matí. És divendres, ja per sort podem comunicar aquestes bones notícies, que és divendres, que ja tenim el cap de setmana a tocar. I a més, la propera estona pinta bé aquí a Flash amb el ritme del Iapaqué del Farruko, també el Baifo del Quevedo o el Moving to the Sun.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Això vol dir que comencem nova hora amb ell, amb l'Ugel. Amb...

Aquesta cançó sembla que el Mike Towers s'estigui venent una mica com a psicòleg, eh? És la nova que ha tret el Young King, es diu Carita Feliz. L'escoltes només aquí a Flash FM i jo crec que ha funcionat perquè ja estem una mica més contents ara, que fa només 3-4 minuts, quan encara no l'havíem escoltat. Per tant, gràcies, Mike, gràcies, Towers. Ja et trucarem, eh, Pietro? Va, que escoltes el poder del ritme quan passem ja d'un quart de 6 del matí. D'aquí no res, tindrem el Bad Bunny amb el seu Yo Perreo Sola o el Zanotter amb el Talk to You. Per tant, no desconnectis. De la cabana, de moment ens quedem amb el Quevedo, al Golpito. Mami,

Aquesta novetat tan xula ens arriba d'aquí a la vora, eh? Es tracta del productor català Ayem. Em sembla que és de Sitges, diria. Doncs un tio molt ben parit i, a més, amb un talent musical innegable pel que fa a la música urbana i en aquest reggaeton que es diu Te vi perriando. Talent posat aquí a Flash.

0: És el Mike Towers, amb una de les seves cançons més recents, en la seva versió una mica més tranquil·leta, més d'estar per casa. Es diu Una Namàs, aquesta que l'escoltes des del dia que la va treure. Aquí a Flash FM, el poder del ritme. Vinga, va, que és divendres ja. I ve de gust prendre-s'ho amb calma. D'aquí no res tindrem l'Héctor Ortega despertant-vos com Déu mana amb el Flash Matí. Això serà d'aquí a res, 15 minutets mal comptats, més que res, perquè aquesta edició del poder del ritme de matinada ja arriba al seu final. This is Flash FM. Així que res, espero que tingueu un bon divendres. Jo, per part meva, m'acomiado. Us deixaré amb la Lola Índigo i el Quevedo i el seu tema junts, que tenen El Tonto, també l'Arcángel i el Bad Bunny, amb la Jompa o l'Olvidar-nos de tot, del Cano al costat del Justin Quiles. Per tant, quedeu-vos per aquí.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que d'aquí un quart d'hora comença el Flash Matí amb l'Héctor Ortega. Jo m'acomiado també amb ritmes encara més tranquil·lets. A l'Omar Kurz, des de Puerto Rico, Bellaquita. Això es diu Coco, ho escoltes a la Camana.

0: Instagram, TikTok, YouTube. Uneix-te a la gran comunitat Flash FM amb el contingut més cafre, sessions exclusives, challenge i tot el que no hauríem de fer, però que no podem evitar fer.
1: Reels amb milers de visualitzacions. Les novetats musicals més destacades.
2: I la informació detallada de totes les festes Flash FM.
0: Forma part de la comunitat amb més ritme. Segueix Flash FM a les xarxes socials.
3: Mandanga de la bona.

0: Què passa, família? Anem per feina, va.
1: Des d'ara mateix i fins a les 11... El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga, va.
1: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Doncs ha arribat el moment d'engegar aquest programa, el Flash Matí de Flash FM, en aquesta edició del divendres, eh? Per fi ja ho tenim aquí, 25 de setembre en marxa. Obrim amb el número 1 de la setmana. Som-hi, vinga.

0: Aquesta cançó ha sonat moltíssim al llarg d'aquest estiu, que ja vam deixar enrere ara fa un parell de dies. El Petit Oa de l'Anna Mena, acompanyada de la Lola Índio. És el número 1 de la setmana, Flash FM. I ja porta 3 consecutives, poca broma, eh?
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vamos, vinga, va, sigueu benvinguts i benvingudes a aquest nou programa, a aquesta nova edició del Despertador de Flash FM. Pam, pam, para, pam, pam, pam. El Flash Matí, ja sabeu, des d'ara i fins les 11 del matí. Avui amb l'Anna Mena i la Lola Índigo per engegar aquestes 5 hores de show, eh? Recordeu que demà dissabte, demà al vespre, repassarem la llista. Sabrem si aquesta cançó, el Petit Oa, torna a ser número 1 una setmana més, que ja en serien 4, déu-n'hi-do, o algú li canvia la casella, eh? Dependrà del que seguiu votant també al llarg d'avui i el mateix dissabte. A flashfm.cat, la nostra pàgina web, allà teniu, doncs, a part del calendari de festes Flash FM, a part de les notícies, a part d'algunes fotos i informació del programa, també teniu l'opció de votar per la cançó que més us agradi, vale? Ja està, tu, pim-pam, fàcil i per tota la família. Són les 6 i 5 minuts, obrim 5 hores de programa, aquí l'Héctor Ortega, a més avui, en un divendres especial, eh? Molts i moltes de vosaltres és probable que, doncs, potser estigueu tornant de festa, no sé, hi ha molta gent. Jo m'he trobat molts i moltes aquesta mateixa matinada tornant de festa, en concret a Barcelona, per les festes de la Mercè, però hi ha moltes altres festes majors també arreu del país que estan a la mateixa tope i probablement avui, si heu matinat, us haureu trobat amb molta penya desubicada. Però bueno, va, escolta, engeguem el Flash Matí, ho fem ara mateix amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurz.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim. Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Vinga, va, aixequem el país.

0: Un tema 100% de divendres, 100% de cap de setmana del Daddy Yankee, de la cabra, lo que pasó, pasó. Entre tu i jo, és del 2000 i poc, o sigui que té la tira d'anys, però no em direu que no us ajuda a començar un divendres molt tonto, no?
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: Si encara portes la marca del coixí a la cara, és normal, perquè no són ni un quart de set encara, i ja estàs aquí a la carretera, per exemple, fent quilòmetres, és que la veritat, eh? De veritat, el que s'ha de fer per aixecar el país, eh? Fem-ho junts, va! En aquest programa és la reunió dels que més matinen, eh? El Flash Matí, ara amb la Villa.

0: es diu la original, la cançó d'Emilia i la Tini. Amb el petonet final aquest, mira. Muaca, també per vosaltres, clar que sí. Pels que heu matinat de valent, per aquells i aquelles que encara no heu arribat a casa. Déu-n'hi-do, eh? Quina ruta, tu, quina ruta. Quina nit de feina, no, probablement? O no, o de festa, clar. Ara mateix, aquests dies així de festes majors i tal, ja no saps qui va, qui torna a anar, qui estava tornant i... Bé, fas un lío, eh? Un lío important. Bueno, és una bala original de l'Emilia i la Tini en aquest flash matí de Flash FM, a versió divendres 25 de setembre del 26. Ara mateix, les 6 i 20 minuts. Aquí l'Héctor Ortega, eh? Com sempre, un plaer acompanyar-vos en aquesta duríssima missió d'haver d'aixecar el país. Si busqueu ajuda, ajuda musical en aquest cas, doncs heu arribat a l'emissora adequada, a la ràdio adequada, eh? Tenim aquest programa en marxa entre les 6 i les 11 del matí.
1: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí.
0: El Flash Matí, va, apugem una miqueta les revolucions.
2: Yeah. Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single, Flash FM.

Quererte es complicado, miro el teléfono y no me has llamado, me digo guau, y qualsevol altra paraula que acabi en ao ja seria vàlida per aquesta cançó de la Carol, eh? Aún no te has despertado, faltava aquí el vers aquest. Porque has madrugado, saps? Bueno, cosetes d'aquestes que li van faltar aquí a la bitxota, però ja li posem nosaltres, eh? Es diu Baby Wow, aquesta cançó, amb la Judelín i amb el Rusowski, el mateix paio del Malibu, que avui la fem servir de nou també en aquest flash matí, per aixecar el país, per començar bé aquesta nova jornada de divendres ja, eh? A les portes d'un gran cap de setmana, clar que sí. Arribarem a 2:15 amb aquesta. Romeo Santos, Prince Royce, bon dia!

0: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
1: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
2: Bon dia, Flash!
3: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
4: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
5: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
6: Flash FM, Flash informatiu.
7: Bon dia, són 6:45. Donald Trump ha rebut Xi Jinping a la Casa Blanca sobre la catifa vermella. Feia més d'una dècada de l'última visita oficial d'un president xinès a Washington. El líder xinès ha assegurat que tant la Xina com els Estats Units han de mantenir-se allunyats a la confrontació i el conflicte entre ells. Tots dos han deixat clara la voluntat de continuar treballant conjuntament per aconseguir, han dit, un futur millor per als dos països. D'altra banda, la pressió social al carrer per la crisi de l'habitatge i el polèmic desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid, ha fet moure peça a la política. El Partit Socialista ara busca intensificar la negociació amb Junts i Esquerra Republicana pel decret de l'habitatge, mentre Sumar segueix pressionant. Tot plegat després que Junts, PP i Vox van tombar a l'abril el decret i després l'executiu posposés el que s'havia d'aprovar el juliol per la manca de suports. I Educació recuperarà les lectures obligatòries al batxillerat després de 3 cursos donant carta blanca perquè cada centre escollís quins llibres feia llegir a l'alumnat. El departament fa marxa enrere. La conselleria també ha presentat un pla per fomentar la lectura, l'escriptura a mà o les matemàtiques a primària i l'educació secundària. Els esports. El Barça de bàsquet ha debutat a l'Eurolliga amb una victòria contra l'Efes d'Istanbul. Amb una plantilla pràcticament nova i també amb nou entrenador, l'equip ha generat bones sensacions a l'afició del Palau. I en futbol, Xavi ha debutat com a seleccionador dels Països Baixos, amb un empat contra Alemanya i li ha tocat patir, perquè el gol

0: Forcaqui, que passa el temps i cada cop que sona és impossible no cantar una miqueta el tema, la tornada d'aquesta cançó. Avui la fem servir per engegar els motors d'aquest divendres 25 de setembre al Flash Matí de Flash FM. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Hola, bon dia, Héctor. Què tal, com estàs?
0: Molt bé, i tu, tio?
1: Molt bé, la veritat.
0: Bé, ganes de cap de setmana, eh? Se't nota la cara, tio.
1: Sí, així podem dormir una miqueta més.
0: Bueno, dormir, sortiràs de festa, aprofitaràs la festa major, no?
1: Doncs avui segurament sí. Aniré a veure Nil Moliner.
0: No, home, no.
1: Ah, no?
0: No.
1: Doncs no.
0: Doncs no. Bueno, escolta, Jan, hem de parlar del temps, això sí, d'avui. Vas dir que la cosa estava bastant normalitzada, eh?
1: Correcte, tenim temperatures força altes per l'època de l'any, sobretot al migdia. Avui tornarem a pujar una miqueta més el termòmetre per sobre els 30 graus a les comarques interiors, 32-33. Déu-n'hi-do, quines temperatures. En un nou dia acompanyat, doncs, pel fenomen de la setmana, el que vindria a ser el sol, ja, en el matí com a la tarda, i aquesta serà la tònica també del cap de setmana. Diumenge, doncs, tindrem algun núvol decoratiu més, però sense ruixats, i temperatures molt suaus. A partir de la setmana que ve, potser sí que veiem algun canvi.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: Vaya spoiler. Bueno, ja ens ho explicaràs quan toqui. De moment, repassem temperatures d'ara mateix.
1: Ara mateix a Mataró tenim 23 graus, a Montserrat 22, a la Panadella 21 graus i al Guaire, al Segrià, 21 graus, també.
0: Molt bé, tu. Sona Quevedo.

Ella és la Rosalía, la Rosi, amb aquesta cançó anomenada Despechar, de fa, amb la tonteria, 4 temporades, 4 anys de Despechar. Avui la fem sonar a Flash FM, la Rosalía, al Flash Matí d'aquest divendres 25 de setembre del 26. Tenim molta música per endavant. De seguida sonarà Manuel Turizo, tenim preparat a Flashy Ice Cream. Aquí més al Capo, o per exemple, a Clarent, el mateix del IA, el mateix del Love, ha col·laborat amb l'Omar Kurz. I aquesta cançó és nova. Us la vam presentar fa poc a Flash FM i s'enganxa com una mala cosa. Es diu Ojos Brujos. Yeah, yeah.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Penjat als lavabos de la Universitat de Sevilla, que deien coses sobre la masturbació masculina, d'acord? Doncs que masturbar-se dins del recinte era il·legal, que el semen estaria provocant embussos i problemes a les canonades, que les reparacions costarien milers d'euros, podrien arribar a analitzar les mostres per identificar els responsables. Òbviament s'ha investigat i s'ha vist que això és una broma que han fet els alumnes, d'acord?
2: No, no, us podeu masturbar en pau a la universitat. Home, sí, perquè era una broma.
1: Escolta, et puc fer una pregunta?
2: No.
3: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Aquest és el so elegant del Manuel Turizo amb el Capo, una col·laboració de fa un parell de temporades anomenada Que Pecao. Som al Flash Matí de Flash FM. Què tal, com esteu? Tothom amunt d'una vegada, no? Ja està, no? Espavilem ja una mica o què passa? Els que esteu a la carretera, precaució sempre, eh? No us preocupeu de la música, del ritme, que això ja és cosa d'aquest programa del Flash Matí. Avui, edició divendres 25 de setembre, a pocs minuts d'arribar a les 7 del matí. Aquí l'Ortega, saps què seria un pecao, eh? Perdre't alguna de les festes Flash FM de cara a aquest cap de setmana, evidentment. Això no es pot fer, eh? Heu d'apropar-vos a alguna de les quatre localitats que demà dissabte reben els DJs de Flash FM. Per exemple, estarem a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. En Domena us espera, al pavelló municipal, més o menys cap a la una de la matinada, vale? Aquest any tornem a Sant Cebrià de Vallalta. L'any passat va ser una festa molt guai, amb un closing molt, molt xulo. I en Domena, doncs, s'encarregarà de repetir plan demà dissabte, d'acord? Llavors, pel que fa a Terres de Ponent, que sapigueu que els de Flash FM trepitjarem tres localitats. Una d'elles, per exemple, Vilassana. Demà dissabte també, Edgar Manchado i qui us parla, l'Héctor Ortega. Us esperem també al pavelló de Vilassana, d'acord? I alhora estarà a Vallfogona de Balaguer, el Jaume Riu, per la Festa Major de Sant Miquel, i també el Miquel González, artesà de Segre.
1: O et despertes tu,
2: o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Va, sona Quevedo.

0: Fer una cançó que tothom es va quedar aquí dient, però què esteu fent, xavals, què esteu fent? I ho van patar fort, eh? Amb el ritmo. Is the rhythm. Bueno, som al Flash Matí, arribarem a les 7 del matí amb el Dorayakis, de Flash Ice Cream i 31 Fam. Gràcies per ser-hi, molt bon dia, va.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Bon dia, són les 7. La nova ponència del Constitucional retreu al Tribunal Suprem haver buscat la via per evitar l'amnistia. El text és del magistrat conservador José María Macías. Ara l'ha modificat per incloure-hi l'opinió de la majoria dels magistrats que són de caràcter progressista. Aquest text es debatrà i s'aprovarà el 6 d'octubre. Per tant, ara el Constitucional dictarà el camí que ha de seguir el Suprem perquè un cop aprovada la sentència apliqui l'amnistia per la malversació als líders independentistes. D'altra banda, el president israelià Benjamin Netanyahu ha estat escridat a l'Assemblea General de les Nacions Unides just abans de començar el seu discurs. Bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar, mentre que d'altres, sobretot la seva delegació, l'aplaudien a peu dret. I la Guàrdia Civil investiga la brutal agressió a un noi d'origen magrebí per part d'un grup de joves que el van apallissar al carrer la matinada de diumenge durant les festes de tavernes de la Valldigna al País Valencià. Ara la Guàrdia Civil està identificant els agressors a partir del vídeo que una entitat antifeixista ha difós a les xarxes socials. Els esports. El Barça ja té la primera victòria a l'Eurolliga 89-82 contra l'Efes d'Istanbul. Tot i un inici de partit complicat, l'equip renovat i el nou entrenador van deixar bons moments en el debut europeu. I en futbol, la jornada de seleccions ha deixat el debut de Xavi al capdavant dels Països Baixos amb una estrena i un partit amb empat contra Alemanya. I a segona divisió, avui a 8:45 del vespre el Girona rep l'Albacete i demà a 7:15 de la tarda el Sabadell visita el Celta de Vigo.
2: Sona el Megacrack a Flash FM.
3: La que manda.

0: No nos saca nadie, me tienes sin aire. Aquesta és la cançó del Lucho RK, del Luchito, que és impossible, jo què sé, no passar-te tot el dia cantant-la, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: La vida és bonita per a un solo baile, home.
1: Doncs sí, hem de ballar molt més.
0: Exacte.
1: Molt més.
0: Són les 7 i 4 minuts ara mateix d'aquesta nova jornada de divendres avui.
1: Olé, olé, fantàstic, juhu.
0: Olé, tu, arriba el cap de setmana, ho farem por todo lo alto, avui, però sí. Començant aquesta, doncs, aquest matí ben d'hora, encara fosc
1: sí,
0: i tal.
1: És el això que no canvia,
0: Que és el que hi ha, però aquest programa ja fa estona que ha començat i hi ha molta penya de festa major avui,
1: Doncs sí, mola molt, perquè les festes majors són com un petit respir dins de la monotonia, no?
0: Ja estem a finals de setembre i encara n'hi ha moltes,
1: Sí, n'hi ha.
0: Jo, aquest matí, arribant a 4:45 a la ràdio, hi havia més gent que tornava de festa sí. i tal, molta penya desubicada i segurament ara també, no?
1: Cert, és cert. Mira, nosaltres des d'aquí som uns cotilles, d'acord? I volem saber per vosaltres quina és la millor festa major, vale? Per això ens ho dieu al 628-06-0513.
0: Quina és la festa major de Catalunya? Aviam, sí. Quina és? Defenseu la vostra
1: volem
0: pròpia festa major.
1: Volem una miqueta de guerra, de xanxullo, que us barallau els uns amb els altres, però així, bueno, així en plan guai,
0: En plan entre col·legues, no?
1: Sí, entre col·legues.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: A veure, la millor festa major de Catalunya. Defenseu la vostra, home, defenseu-la.
1: Sí. Vinga, va.
0: Si voleu participar, ja sabeu, 628-06-0513. Guanyareu absolutament res, només l'opció, l'oportunitat d'entrar en directe a Flash FM.
1: El nostre carinyo.
0: Poca broma, Lo que no sirve.

0: La cançó d'aquest estiu, sens dubte, d'aquest passat estiu, que ja fa un parell de dies que, en teoria, vam canviar la tardor, eh? En teoria, dic, en teoria. La graciosa, va!
1: La graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Elvis Crespo amb el Quevedo des de l'àlbum El Baifo.
2: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
3: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
4: Bon dia, Flash!
5: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
6: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
7: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Ara mateix les 7 i 13 minuts d'aquest divendres 25 de setembre. Aviam si surten ja els rayos de sol.
8: Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Henry Méndez y estás escuchando...

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
6: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
3: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centralació de Trànsit.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
5: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
6: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
5: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
6: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
7: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.

Soltera, diu la Shakira, en aquesta cançó anomenada precisament així, Soltera. La tia que ho està patant fort amb el seu tour, amb els seus estadis Shakira, eh? Tot i que hi ha gent que es queixa perquè no acaba de poder entrar, bé, és que hi ha tanta gent als seus concerts. Tanta gent, és impressionant, eh? I hi ha qui diu també que els mòbils estan patint, no perquè els robin, sinó pels làsers del concert, eh? Poca broma, també, amb això. Bueno, la Shakira, va. A Flash FM, som al Flash Matí, arribarem a 2:15 d'aquest divendres amb el Rels B. Tu vas, Sin, bon dia! Bam.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La mort del líder sindical Gabriel Ubach va marcar ahir l'actualitat del dia i va provocar nombroses mostres i reaccions de reconeixement. Representants de la patronal, del govern, del Consell General i de diferents sindicats han destacat la seva trajectòria, mentre sorgeixen propostes per retre-li un homenatge públic. Ubach va morir ahir als 62 anys, després d'estar ingressat a l'hospital pel càncer que patia. Natural d'Encamp, havia treballat al cos de duana i va estar més de 25 anys al capdavant de la Unió Sindical d'Andorra. La missa funeral se celebrarà demà dissabte a 3:45 de la tarda a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp. Anem a altres temes. També d'actualitat aquesta setmana, l'incendi de la Carola, que es va donar per extingit després de més de 36 hores de treball dels equips d'emergència. Ara s'obre una nova etapa centrada en la investigació policial per determinar l'origen del foc, l'avaluació dels danys estructurals, els tràmits amb les asseguradores i la neteja del complex. Fonts pròximes a la promoció han confirmat la voluntat de reconstruir la Carola, tot i que primer caldrà determinar quines parts dels edificis es poden conservar. Es preveu, doncs, un procés llarg i costós per un projecte que acumula 2 dècades de trajectòria i prop de 130 milions d'euros invertits fins ara. Anem al govern, que ha aprovat el decret que estableix el marc per refinançar els pròxims venciments del deute públic als mercats internacionals per un import màxim de 1.200 milions d'euros. La mesura busca disposar amb antelació dels mecanismes necessaris per afrontar les futures necessitats de refinançament de l'endeutament públic. A Sant Julià, el Consell de Comú va aprovar ahir la modificació de les normes urbanístiques del POU amb el suport de la majoria i l'abstenció de l'oposició. El canvi incorpora els projectes per ordenació volumètrica, una figura que ha de permetre més flexibilitat a l'hora de desenvolupar determinades parcel·les sense deixar de preservar l'interès general. A Escaldes-Engordany, ahir es van estrenar les noves pistes de tenis del Falgueró.

0: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
1: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
2: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra.
3: Flash FM.
2: Estàs amb nosaltres. El 93.7.

0: Que l'estaves cantant, eh? Superestrella, Aitana. El flash matí d'aquest divendres. Divendres ja, eh? Gràcies per triar-nos. Bon dia.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM. Hola.

0: Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Formatge, bonita, formatge. La cançó del formatge, això, eh?
1: Quina gana.
0: Dos quarts i mig de vuit ara mateix d'aquest divendres. Som al Flash Matí de Flash FM. Ja sabeu, el programa que us desperta amb música, eh?
1: Sí, sí.
0: Tenim aquí els millors temazos de Flash FM, un rere l'altre, amb una mica també d'informació de servei entremig. Jan Ponsa, bon dia, tio.
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Què passa, Oli? Jan? Com es presenta meteorològicament aquest divendres? Aviam.
2: Doncs la veritat és que força tranquil, igual que la resta de la setmana, amb un temps novament assolellat en el matí com a la tarda, que ens portarà a parlar d'estabilitat meteorològica i, novament, temperatures de més de 30 graus a les comarques interiors. 33 graus, per exemple, a Manresa, Girona o també Lleida, eh? Cap de setmana també tranquil, eh? Héctor i Gemma, podreu anar a la platja o...
1: I dalt amb la platja.
0: Bueno, pues, sempre amb la platja. Pots anar a la muntanya, també, aprofitant els...
2: Teniu a la muntanya, però poseu-vos crema solar i tapeu-vos una mica perquè farà calor al migdia, vale? Diumenge, això sí, podem tenir algun nuvolet més decoratiu, però vaja, temps molt estable.
0: Molt bé. Ara mateix, què marquen alguns termòmetres?
2: A la capital del Pallars Sobirà, sort, tenim 10 graus. A Barcelona, al barri del Raval, 22 graus i mig. A Lladurs, al Solsonès, 16 graus i mig. I al Parc Natural dels Ports, al Baix Ebre, al sud del país, 20 graus Celsius.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Fins ara. Fins ara.
3: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
1: Que fort.
3: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.

Still Moving to the Sun, una de les darreres propostes d'Ugel, el DJ francès, que va publicar també un àlbum sencer de temazos, anomenat 21. En aquest cas, aquesta cançó és amb Imael Angel i Ultranat B. Moving to the Sun. Hi ha gent que li diu que l'ha fet amb intel·ligència artificial i molta gent intentant demostrar-ho i tal. I el tio ha publicat un vídeo dient que és cert que es va ajudar una miqueta pel que fa, diguéssim, al moment de composar la cançó, però que al final que la de producció és seva i la va ensenyar, la va de construir tot, el tio s'ho ha currat per demostrar que és un crac. Ara Bad Bunny, a Flash FM, a Nueva York.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
2: Doncs tant com vulgui bussejar.
1: Genial. I quant d'oxigen queda?
2: El que vulgui, també.
1: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
2: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
1: I quants de cetacis?
2: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
9: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't.
8: Descobreixo tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
10: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast. Degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat. Amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
8: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
12: Repassem l'estat de les carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
13: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres pendents de diverses incidències. Tenim un incendi de vehicle que deixa només un carril de circulació obert des de primera hora del matí a la AP7, a l'altura de Avinyonet del Penedès, en sentit sud, en direcció a Tarragona, i que deixa ja fins a 8 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, Santa Maria d'Oló ja reobre la circulació de la C25, que estava tallada en sentit Girona a causa d'un accident. A hores d'ara tenim un carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud. També sumem un segon accident a la AP7 a l'altura de Bàscara, on fa una estona s'ha tallat la calçada en sentit nord. Per altra banda, també tenim la calçada tallada de la N154 a causa d'un altre accident, en aquest cas de l'altura de Puigcerdà, en ambdós sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: Déu-n'hi-do, gràcies, Ferran.
8: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
14: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això.

0: necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
3: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
4: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
3: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
5: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
8: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
1: Si una cançó és immortal, és un hit.

Una de les mítiques d'aquesta artista catalana que sona un cop més aquí a Flash FM. La del ritme, apropant-nos a les 8 del matí. Va, aquells i aquelles que esteu en marxa, que esteu escoltant aquest programa des de la carretera. Doncs mira, gràcies, sou una gran comunitat. I avui hi ha bastant de jaleu a les carreteres del país, per tant, paciència, molta paciència. Sona la Tini, sona Dos Amantes.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Avui se celebra al Palau de la Generalitat la cimera educativa convocada pel govern amb esperit de diàleg i la voluntat d'arribar a un acord de país. Això enmig de la crisi educativa que viu Catalunya. Durant la sessió es debatrà el que Salvador Illa ja va avançar dimecres, un pacte amb quatre principis clars. La previsió és que l'acord inclogui poques mesures i també que cada mesura vagi acompanyada de xifres de recursos i dates de compliment per fer-ne una avaluació. D'altra banda, la nova ponència del Constitucional retreu al Tribunal Suprem haver buscat la via per evitar l'amnistia. El text s'ha modificat per incloure-hi l'opinió de la majoria dels magistrats, que són de caràcter progressista. Aquest text es debatrà i s'aprovarà el 6 d'octubre. Per tant, ara el Constitucional dictarà el camí que ha de seguir el Suprem perquè, un cop aprovada la sentència, apliqui l'amnistia per la malversació als líders independentistes. I el president israelià Benjamin Netanyahu ha estat escridassat a l'Assemblea General de les Nacions Unides just abans de començar el seu discurs. Bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar, mentre que d'altres, sobretot la seva delegació, aplaudien a peu dret. Els esports. El Barça ja té la primera victòria a l'Eurolliga, 89-82 contra l'Efes d'Istanbul. Tot i un inici de partit complicat, la plantilla pràcticament nova amb un nou entrenador ha generat bones sensacions a l'afició del Palau. I en futbol, la jornada de seleccions ha deixat el debut de Xavi al capdavant dels Països Baixos amb un empat contra Alemanya. I a segona divisió, avui a 9:15 del vespre, el Girona rep l'Albacete i demà a 7:15 de la tarda el Sabadell visita el Celta de Vigo.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Patito. Ah, no, Lola Índigo, Ana Mena. Ana Mena i Lola Índigo. Juntes aquí, evidentment, per seguir liderant la llista de Flash FM, com a mínim fins demà al vespre. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Lola Índigo, Ana Mena, són les líders del Calibre 45, però demà a la tarda, al vespre, sabrem si lideraran la llista una setmana més o algú li canviarà la casella. Això dependrà de vosaltres. A flashfm.cat podeu seguir dient la vostra a l'apartat del Calibre 45.
1: I tant.
0: Escolta, va, hem de parlar d'Eurovision.
1: Doncs sí, perquè un any més RTV diu que segurament no anirem tampoc al 2027 a Eurovisió.
0: Tampoc, però tampoc. Ja és molt d'hora, no? Com per estar debatint això ja.
1: Encara no està confirmat al 100%, però ells diuen que si Israel participa, nosaltres no participarem. I què passa? Que la Unió Europea de Radiodifusió està trista, perquè diu que si no participem es decebran moltíssim, perquè portem... vam ser dels primers que vam participar a Eurovisió, que al principi me'n recordo que eren 6 o 7 països només, saps? I Espanya és dels primers. Així que veurem com evoluciona la cosa. Països Baixos l'any passat no hi va participar i aquest any han dit que sí, que ja no faran més boicot i que hi tornen.
0: Ah.
1: Així que no sé, això és com una miqueta del pati de l'escola. A veure qui va, a veure qui no hi va.
0: A veure què farà
1: què passarà
0: Espanya al final, si participarà o no.
1: Jo crec que no.
0: Però això és el maig de l'any que ve, no?
1: Sí, és el maig de l'any que ve, però tenen un plaç màxim per dir si sí o si no.
0: Ah,
1: per començar a organitzar-ho tot, saps? Així
0: bueno, que... el Benidorm Fest, que és on has cunyat la cançó, sí, també, igualment els va fer l'any passat, eh? O sigui, aquest any, diguéssim. L'edició
1: sí,
0: passada.
1: Però no es va fer gens popular.
0: Bueno, perquè la cançó no va anar més enllà, clar.
1: Vull dir...
0: Llavors direm que l'última concursant d'Eurovisió va ser la Melody.
1: Sí?
0: No ho ha vist, no?
1: No! Pensava que em posaries la diva.
0: No. Rompera, la bona, prefereixo. Les manos hacia abajo. Bueno, va, família, som al Flash Matí, com diu?
2: Estàs de sort? Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit, eh?
0: No.
1: Mai.
0: Això no. Això ja amb una altra. Un 8:07 minuts, nova hora en marxa del Flash Matí, edició divendres 25 de setembre. Ara amb el Mike Towers des de Puerto Rico. Una anà més. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Vinga, va, que el Manuel Turizo tenia una clara descripció que volia, doncs, aconseguir en aquella persona que va trobar, una lady com tu, exactament com tu. Amb aquesta, literalment, el Manuel Turizo es va fer conegudíssim arreu del món, una cançó que va fer amb el seu germà, amb l'altre Turizo,
1: Cada dia, de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Va, aquest és l'objectiu d'aquest programa, que us desperteu i que comenceu el dia, aquest divendres, de la millor manera possible. Amb el ritme, per exemple, d'Ugel, 9:15 ara mateix, sona Jamaican Bam Bam.

0: us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
1: Tranqui, jo perreo.
0: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem, i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
13: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Bon dia. Doncs des d'ara destaquem trànsit dins de la carretera General 1 a l'Avinguda Salou amb dos sentits de la marxa. Això és tot en el moment des del Centre Nacional de Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
17: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
18: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
17: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
18: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
17: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb IDFA. T'hi esperem. Prost!
19: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash Matí.

0: Es diu De Lejitos Remix, la versió de l'Omar Kurs del tema del Jay Wheeler, que sona un cop més a Flash FM. Som al Flash Matí, eh? Jay Wheeler, que en una entrevista va dir que sap quins són els passos per ser el número 1, però que va en contra dels seus valors perquè la seva ànima pertany a Jesucrist. Una cosa espectacular, Jay Wheeler, eh? No calia tampoc això. De Lejitos, al Flash Matí d'aquest divendres, arriba el cap de setmana.
1: Ella viene por ahí.
0: El fin de viene por ahí es nota, eh? Estem aixecant el país de bon matí a Flash FM. Ara amb el Bad Bunny, Perreo, Eo!

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La mort del líder sindical Gabriel Ubach va marcar ahir l'actualitat del dia i va provocar nombroses mostres i reaccions de reconeixement. Representants de la patronal, del govern, del Consell General i de diferents sindicats han destacat la seva trajectòria, mentre sorgeixen propostes per retre-li un homenatge públic. Ubach va morir ahir als 62 anys, després d'estar ingressat a l'hospital pel càncer que patia. Natural d'Encamp, havia treballat al cos de duana i va estar més de 25 anys al capdavant de la Unió Sindical d'Andorra. La missa funeral se celebrarà demà dissabte a 3:45 de la tarda a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp. Anem a altres temes, també d'actualitat aquesta setmana, l'incendi de la Carola, que es va donar per extingit després de més de 36 hores de treball dels equips d'emergència. Ara s'obre una nova etapa centrada en la investigació policial per determinar l'origen del foc, l'avaluació dels danys estructurals, els tràmits amb les asseguradores i la neteja del complex. Fonts pròximes a la promoció han confirmat la voluntat de reconstruir la Carola, tot i que primer caldrà determinar quines parts dels edificis es poden conservar. Es preveu, doncs, un procés llarg i costós per un projecte que acumula dues dècades de trajectòria i prop de 130 milions d'euros invertits fins ara. Anem al govern, que ha aprovat el decret que estableix el marc per refinançar els pròxims venciments del deute públic als mercats internacionals per un import màxim de 1.200 milions d'euros. La mesura busca disposar amb antelació dels mecanismes necessaris per afrontar les futures necessitats de refinançament de l'endeutament públic. A Sant Julià, el Consell de Comú va aprovar ahir la modificació de les normes urbanístiques del POUP amb el suport de la majoria i l'abstenció de l'oposició. El canvi incorpora els projectes per ordenació volumètrica, una figura que ha de permetre més flexibilitat a l'hora de desenvolupar determinades parcel·les sense deixar de preservar l'interès general. A Escaldes-Engordany, ahir es van estrenar les noves pistes de tenis del Falgueró, que s'obriran a la ciutadania a partir de l'octubre i substitueixen les antigues instal·lacions al Prat del Roure. I Andorra afronta un cap de setmana carregat d'activitats. Avui comença a Escaldes, precisament, el Festival Caldes, i també arrenca la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. L'agenda inclou igualment la celebració del Dia Mundial del Turisme, amb diverses propostes programades especialment per diumenge, jornada de la commemoració. Totes les activitats organitzades per l'Escal Club d'Andorra es poden consultar al web oficial diamundialdelturisme.ad. Flaix Andorra, en som emissores oficials. Flaix.
2: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura.

0: lloro, eh? El lloro. Tom Boxer, Morena. Això és Divin Love. Pels veterans i veteranes que esteu aquí escoltant la ràdio i aixecant el país en aquest divendres. Divin Love, al Flash Matí.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya. Hola, gent.

0: M'ho vaig jo, que sona el Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal? Bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: La cançó que diu Flash Matí, malatí.
1: Ostres, Flash Matí.
0: Tota l'estona, eh? Oh, la, la.
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: El temps d'avui amb el Jan Ponsa. Bon dia, tio.
3: Bon dia, Héctor i Gemma. Què tal? Com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Va, 8:38, moment de fer la previsió per aquest divendres.
3: Doncs sol i faves tendres, la veritat. Tant al matí com a la tarda tindrem sol a tot Catalunya un dia més, amb temperatures força suaus al migdia, més de 30 graus a les comarques interiors, 33 a les comarques gironines, al Pla de Lleida, per tant, temps molt estable, també l'espero un cap de setmana molt tranquil en general.
0: Molt bé.
3: Diumenge com molt algun nuvolet, però vaja.
1: Vale, bueno, està
0: però
1: bé.
0: Poca cosa, no poc important.
3: Total.
0: Molt bé.
1: Bé, bé, bé. Tranquil.
0: Hem de repassar algunes temperatures d'ara mateix, vinga.
3: Ara mateix a Montserrat 21 graus, a Guardiola del Berguedà 8 graus, a Mas de Barberans al Montsià 17,5 i al Parc Natural dels Ports del Baix Ebre 19 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
3: Vinga, fins ara.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Això continua el Flash Matí d'aquest divendres, d'aquest 25 de setembre, amb Aurora, la cançó del Mora, al costat de la Rose. Bon dia, va!
1: Bon dia!

0: Així és el títol d'aquesta cançó de la Karol G i Sudelin Rusowski. Baby, wow!
1: Baby, wow!
0: Temazo, eh? Wow, wow! Tres quarts i un minut de nou ara mateix d'aquest divendres 25 de setembre. Demà, festa Flash FM a Vilassana, eh? El lloro demà a la una i pico de la matinada. La festa Flash comença, amb el Manchado i qui us parla l'Ortega, al pavelló de Vilassana.
2: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
3: Que, evidentment, això no era.
2: Oh, no.
0: Jo crec que més aviat que la dignitat ja la vam perdre, eh?
1: Ui, sí.
0: Que matirem tant de dignitat en tenim ben...
1: Fa molt temps.
0: Poca.
1: Fa molt temps.
0: Va, sona Juan Magán, Omar Montes, Ayer la vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo.
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
2: Hem de repassar l'estat de les carreteres amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres pendents de diverses incidències. Recordem, però, que pel que fa a retencions habituals en general a la xarxa viària, doncs tenim força tranquil·litat. El que tenim són incidències. Recordem aquest incendi de vehicle a la AP7 a l'altura de Avinyonet del Penedès, que continua tallant un carril de circulació en direcció Tarragona i provocant fins a 7,5 km de retencions. També el vehicle accidentat a la AP7 a Bàscara ja s'ha està en retirant i deixa encara però un carril obert i 3,5 km de cues. Per altra banda, l'accident a Puigcerdà deixa encara la calçada tallada en ambdós sentits de la marxa. També l'accident de la C25 a Santa Maria d'Oló, doncs en sentit Girona, continua tallant un carril de circulació amb 4 km de cues. També aquest accident de la ronda litoral de Barcelona a la B10 en direcció al nord de la Trinitat, des de la Barceloneta hi ha un carril tallat i 4 km de cues. També l'últim accident, en aquest cas el de la C58 a Barberà del Vallès, doncs deixa en sentit sud 3 km de retencions. Per últim, tenim una avaria a la C31 a l'altura de Badalona, en sentit sud cap a Barcelona, que talla un carril de circulació amb 1 km de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
5: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
6: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
7: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets, de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
9: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
8: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
8: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
10: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
11: Doncs tant com vulgui bussejar.
10: Genial. I quant d'oxigen queda?
11: El que vulgui, també.
10: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
11: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
10: I quants de cetacis?
11: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
12: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 80 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
16: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
17: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
18: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
19: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
20: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabanc Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884 255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank. Tens un banc.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
21: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
21: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
22: El nostre so és únic. Flash!
23: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Es diu Baile Inolvidable, la cançó del Benito, el Bad Bunny. No podia faltar, eh? Per començar amb la millor música, amb el millor ritme, aquest divendres, aquest cap de setmana, que tenim aquí per fi a tocar. Quines trompetes, tu. Som al Flash Matí de Flash FM. Repassem l'actualitat. Vinga.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Avui se celebra al Palau de la Generalitat la cimera educativa convocada pel govern amb esperit de diàleg i la voluntat d'arribar a un acord de país. Durant la sessió es debatrà el que Salvador Illa ja va avançar dimecres, un pacte amb quatre principis clars. La previsió és que l'acord inclogui poques mesures i també que cada mesura vagi acompanyada de xifres de recursos i dates de compliment per fer-ne una avaluació. Avui, matí complicat a les carreteres del país, l'incendi d'un vehicle afecta la circulació a l'AP7 a l'Alt Penedès. Els bombers hi han desplaçat quatre dotacions i ja han apagat les flames del vehicle. Segons informa el Servei Català de Trànsit, en sentit sud hi ha només un carril obert i això genera 8 quilòmetres de congestió. A la mateixa autopista, un altre accident talla un carril en sentit nord a Bàscara, a l'Alt Empordà, i finalment a l'eix transversal, a la C25, un sinistre talla un carril en sentit Girona, Santa Maria d'Oló. I el president israelià Benjamin Netanyahu ha estat escridassat a l'Assemblea General de les Nacions Unides just abans de començar el seu discurs. Bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar, mentre que d'altres, sobretot la seva delegació, l'aplaudien a preu dret. Els esports. El Barça ja té la primera victòria a l'Eurolliga 89-82 contra l'Efes d'Istanbul. Tot i un inici de partit complicat, la plantilla pràcticament nova i amb un nou entrenador ha generat bones sensacions a l'afició del Palau. I en futbol, la jornada de seleccions han deixat el debut de Xavi al capdavant dels Països Baixos amb un empat contra Alemanya. I a segona divisió, avui a 8:45 del vespre, el Girona rep l'Albacete i demà a 7:45 de la tarda, el Sabadell visita el Celta de Vigo.
1: Sona el Megacrack a Flash FM.
3: La que manda.

0: Rocío Aire, aquesta cançó del Luchito. El Lucho RK Aire és el títol, és el megacrack aquesta setmana a Flash FM. Uepa, bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, que la vida és bonita per a un solo baile, eh? Sí, no pots fer només un ball, has de fer uns quants.
1: Has de ballar molt amb la persona que estimes.
0: Ai, sí, per favor.
1: Ballem.
0: Passa amb el Flash matí de Flash FM, 9 i 4 minuts, nova hora en marxa, precaució a les carreteres del país, avui sí. Més que mai.
1: Vinga.
0: Paciència i de la música no us preocupeu, que aquest programa en té molt de...
1: I de les notícies,
0: exacte. I notícies tremendes, també, eh?
1: Perquè aquestes m'encanten. Anem a parlar d'un casament que ha estat a Ourense.
0: Bé.
1: Que ha acabat en una... Bueno, han acabat a hòsties tots,
0: de
1: vale?
0: Batalla campal,
1: sí,
0: el que
1: sí,
0: passa.
1: Sí, literal, entre familiars, entre amics, etc.
0: I
1: va acabar intervenint la Guàrdia Civil, vale?
0: Molt bé.
1: Què va passar aquí? Doncs mira, el conflicte va començar per una discussió entre els dos nuvis relacionada amb 40.000 euros, perquè ella volia com 40.000 euros, que era la meitat dels regals que els havien donat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Ja, això t'anava a dir, mare meva. Jo vull convidar aquests també el dia que em casi, eh?
1: Jo també. Doncs mira, després es van començar a fotre els familiars, va haver-hi crits, agressions, o sigui, es van agredir físicament, eh?
0: Uau.
1: Van trencar plats, copes, etc. La Guàrdia Civil va anar al lloc i no es van presentar denúncies perquè quan van arribar ja havia acabat tot, no? Però també s'han difós rumors.
0: De què?
1: Diuen que ella va anar al lavabo amb un dels tècnics d'allà al casament.
0: Ahí va. No
1: i
0: fotis.
1: Van fer nyaca-nyaca.
0: No fotis! Sí, vinga!
1: Però els nuvis ho han negat, eh?
0: Ja, però què han de dir?
1: Però clar. Corren molts rumors.
0: La núvia. Ella, això... es va tirar un treballador del dia de la boda.
1: Això és el que diuen.
0: I llavors es queixa.
1: Això és el
0: pels
1: que
0: diners,
1: diuen.
0: Va!
1: És, diuen. És molt estrany, eh? Bueno, un resum, que la baralla i tot el que van causar, doncs, estan confirmat, però... Lo de la infidelitat no està confirmat.
0: Tu, que guapo, eh?
1: O sigui, no sabem si s'han divorciat, si no, m'encantaria acudir a una boda.
0: Quina història tan guai.
1: Imagina't anar a un casament i que es ligui part. Oh, m'encantaria.
0: Ah, sí, ja. Saps? Però que no sigui la teva,
1: que no
0: sigui,
1: no, el meu ja no.
0: Molt bé. Nova gran marxa, som de la bitxota. Vinga, va.

0: Es diu La Setmana. És Selena Rose amb el Manuel Turizo. A Flash FM, amb el Flash Matí. Arriba el fin de setmana, com diuen aquí a la cançó, eh?
1: Està ben motoritzat.
0: I demà el Sergi Domènech us espera a Sant Cebrià de Vallalta. Aquest any repetim per la festa major d'aquesta localitat, d'aquest municipi del Maresme, demà dissabte a la nit. En Domènech, va! Sant Cebrià de Vallalta, no hi falteu. Us espera a partir de la una de la matinada al pavelló municipal. De moment el dia s'està... doncs està... està en ello, eh? Estamos trabajando en ello. Som el Flash Matí, us acompanyem de bon matí amb el millor ritme. Cançons com aquesta de Clan, Café con Ron.

0: La nena d'Argentina, que és la Maria Becerra, amb la Tini, Tini, Tini. Això és Miénteme. Guaca. I un petonet final, eh? Vinga, va, som al Flash Matí. Bon dia. Com esteu? Estem a 25 de setembre i diràs, hosti, però pel cap de setmana vinent encara queda. Ja, bueno, però és que, clar, és molt important recordar que el dia 3 d'octubre estarem presents a la Festa del Roser de Martorell. El Miquel González i el Tomàs Poal faran en directe el Flash Urban, en directe, des de la Casa de Cultura de Martorell, dissabte 3 d'octubre, des de les 10 de la nit a la 1 de la matinada. Els 20 primers en arribar-hi tindran premi assegurat i després la festa continuarà al pàrquing del Vapor amb en Sergi Domena. Això serà el proper dia 3 d'octubre. Viu la Festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
2: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
6: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
5: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
7: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions.
8: Amics.
7: Llocs.
8: Moments.
7: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Aquesta tardor, celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella d'Am 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Svetlana, Su, Dorian... Perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladam.com/directes150. Estrella d'Am, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
11: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia. Doncs a les d'ara destaquem trànsit dins a la carretera General U a l'Avinguda Saló amb dos sentits de la marxa. Això és tot en el moment des del Centre Nacional de Trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
15: El nostre so és únic. Flash.
16: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
17: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
16: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
17: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
8: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
19: Andorra 93.8.
20: Flash FM.
21: Flash Matí.

És el mateix Rusowski que ara tenim sonant de valent amb el Baby Wow, eh? Aquesta va ser la seva primera cançó en sonar aquí a Flash FM. El Malibu, mi Tatiana, mi Daisy. S'encanta aquesta, eh? Malibu a Flash FM. Som al Flash Matí d'aquest divendres 25 de setembre. Molt bon dia. Això continua, eh? Apropant-nos a dos quarts amb Mora i Zetangana. Droga! Urti.

0: He intentado meditar.
1: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. La mort del líder sindical Gabriel Ubach va marcar ahir l'actualitat del dia i va provocar nombroses mostres i reaccions de reconeixement. Representants de la patronal, del govern, del Consell General i de diferents sindicats han destacat la seva trajectòria, mentre sorgeixen propostes per retre-li un homenatge públic. Ubach va morir ahir als 62 anys, després d'estar ingressat a l'hospital pel càncer que patia. Natural d'Encamp, havia treballat al cos de duana i va estar més de 25 anys al capdavant de la Unió Sindical d'Andorra. La missa funeral se celebrarà demà dissabte a 3:45 de la tarda a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp. Anem a altres temes, també d'actualitat aquesta setmana, l'incendi de la Carola, que es va donar per extingit després de més de 36 hores de treball dels equips d'emergència. Ara s'obre una nova etapa centrada en la investigació policial per determinar l'origen del foc, l'avaluació dels danys estructurals, els tràmits amb les asseguradores i la neteja del complex. Fonts pròximes a la promoció han confirmat la voluntat de reconstruir la Carola, tot i que primer caldrà determinar quines parts dels edificis es poden conservar. Es preveu, doncs, un procés llarg i costós per un projecte que acumula 2 dècades de trajectòria i prop de 130 milions d'euros invertits fins ara. Anem al govern, que ha aprovat el decret que estableix el marc per refinançar els pròxims venciments del deute públic als mercats internacionals per un import màxim de 1.200 milions d'euros. La mesura busca disposar amb antelació dels mecanismes necessaris per afrontar les futures necessitats de refinançament de l'endeutament públic. A Sant Julià, el Consell de Comú va aprovar ahir la modificació de les normes urbanístiques del POUP amb el suport de la majoria i l'abstenció de l'oposició. El canvi incorpora els projectes per ordenació volumètrica, una figura que ha de permetre més flexibilitat a l'hora de desenvolupar determinades parcel·les sense deixar de preservar l'interès general. A Escaldes-Engordany, ahir es van estrenar les noves pistes de tenis del Falgueró, que s'obriran a la ciutadania a partir de l'octubre i substitueixen les antigues instal·lacions al Prat del Roure. I Andorra afronta un cap de setmana carregat d'activitats. Avui comença a Escaldes, precisament, el Festival Caldes, i també arrenca la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. L'agenda inclou igualment la celebració del Dia Mundial del Turisme, amb diverses propostes programades especialment per diumenge, jornada de la commemoració. Totes les activitats organitzades per l'Escal Club d'Andorra es poden consultar al web oficial diamundialdelturisme.ad. Flaix Andorra, en som emissores oficials.
4: Flaix, amb la teva llar. Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
5: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.

Sorry, yo soy así. Diu, sorry, yo soy así. Bad Bunny, el Benito, eh? Amb la cançó de les seves exparelles, els seus exrotllos, no sé, el currículum vitae d'aquest artista, eh? El Titi me preguntó, aquesta cançó sonarà, evidentment, demà dissabte a qualsevol de les tres festes simultànies que farem a Ponent. Demà estarem a Vallfogona de Balaguer amb el Jaume Riu, per les festes de Sant Miquel. També estarem a Artesa de Segre amb el Miquel González i alhora també hi haurà festa grossa al pavelló de Vilassana amb el Manxaro i qui us parla l'Héctor Ortega. Escolteu Flash FM. Bon dia, va.

0: Aquest divendres. Bon dia, vinga, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Escolta, va, aquells, ja no sé qui estic, ni què estic dient.
1: Ah, estàs dormint.
0: Aquells i aquelles, he entrat en bucle, saps? Que estigueu a la carretera, ara sí, aturats, aturades, en bucle també, perquè no acabeu d'arribar mai al vostre destí. Molta paciència, eh?
1: Poc a poc, ànim.

0: Exacte, del ritme no us preocupeu, és cosa d'aquest programa. De 6 a 11, com cada matí. Vinga, va, Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Bon dia.
0: Escolta, Jan, quin temps ens espera en aquest divendres?
1: Doncs mira, bastant tranquil, la veritat. Dia novament acompanyat per sol, tant al matí com a la tarda, a tot Catalunya. Això sí, amb el permís de... No, realment cap permís, perquè només farà sol avui. Això és el que anava a dir. El cap de setmana sí que el mantindrem aquest sol, però
2: esteu
1: diumenge...
2: Esteu fatal.
1: Oh, espera, mira. Temps estable, però el diumenge sí que tindrem el permís. Amb el permís d'algun núvol. Poca cosa, en principi.
0: Vaja, espavila, tio. Deixa't de permisos.
2: Uau.
1: Bueno, doncs no hi ha permisos.
0: Millor demanar perdó que permís, eh?
1: Aquesta frase és molt funable. Doncs això, temps molt tranquil, sol, temperatures màximes a més de 30 graus a les comarques interiors i cap de setmana molt tranquil·la amb el permís d'alguns núvols el diumenge.
0: Molt bé. Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs mira, amb el teu permís a la Vall d'en Bas ara mateix a 12 graus, a Portbou 26, a Vinebre 16,5 i a Espoi a l'Alt Empordà 16 graus.
2: Això no és sèrio.
0: Necessitem un cap de setmana ja de ja, eh?
1: Ja de ja, sí.
0: Molt bé, Jan, gràcies, fins ara.
2: Vinga,
0: fins dilluns.
3: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Millor que el Quevedo faci de les seves. Va, canta, Quevedo, canta. Mami.

¿Dónde estás? ¿Dónde estás? És la bitxota, la Karol G. Això es diu Provenza. Una de les cançons més icòniques d'aquesta artista colombiana que ara està tan i tan a tope amb la seva gira, les seves noves cançons i tal. En aquest cas, aquesta és del 2022. Provenza! Vinga, va! Escolteu Flash FM. Som al Flash Matí del divendres, per fi. Això continua. 3 quarts i un minut de 10. Som-hi, vinga! Vinga!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Amb l'arribada de la tardor arriben els grans descomptes a Conforama, com el seu 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Només del 25 de setembre a l'1 d'octubre. Conforama.
11: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'educació infantil i primària, relacions internacionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i de l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
12: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
13: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
14: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
13: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
15: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
16: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
17: Doncs tant com vulgui bussejar.
16: Genial. I quant d'oxigen queda?
17: El que vulgui, també.
16: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
17: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
16: I quants de cetacis?
17: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
20: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
21: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
22: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
21: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
23: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
24: Flash FM.
25: Flash. Haciendo cosas que solamente yo te diría.
26: La que

0: Boom de l'any, jo crec, eh? Si més no, aquesta és la cançó que més ens ha acompanyat durant tot aquest estiu, que ja fa un parell de dies, que sembla ser que va acabar, eh? Sobre calendari, eh? Perquè no ho sembla tot plegat. La Graciosa, del Quevedo, de nou a Flash FM, en aquest cas acompanyat de l'Elvis Crespo.
1: En la Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Apropant-nos a les 10 del divendres. Ens aguem el cap de setmana i ho fem ara, per exemple, amb el Farruko i companyia. Aquesta és Ya pa' qué. Som-hi.
2: Ya

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10, ja ha començat al Palau de la Generalitat la cimera educativa convocada pel govern amb esperit de diàleg i la voluntat d'arribar a un acord de país. Durant la sessió es debatrà el que Salvador Illa ja va avançar dimecres, un pacte amb quatre principis clars. La previsió és que l'acord inclogui poques mesures i també que cada mesura vagi acompanyada de xifres de recursos i dates de compliment per fer-ne una avaluació. D'altra banda, el president israelià Benjamin Netanyahu ha estat escridassat a l'Assemblea General de les Nacions Unides just abans de començar el seu discurs. Bona part de l'auditori ha abandonat la sala abans que comencés a parlar, mentre que d'altres, sobretot la seva delegació, l'aplaudien a peu dret. I Tailàndia ha desestimat els recursos i manté la cadena perpètua a Daniel Sancho, el jove espanyol de 32 anys, condemnat per assassinar i esquarterà el metge colombià Edwin Arrieta. La defensa de Sancho demanava que s'anul·lés la sentència i es tornés a fer judici perquè consideraven que hi havia noves proves i irregularitats en la investigació. Els esports. El Barça ja té la primera victòria a l'Eurolliga 89-82 contra l'Efes d'Istanbul. Tot i un inici de partit complicat, la plantilla pràcticament nova i amb un nou entrenador ha generat bones sensacions a l'afició del Palau. I en futbol, la jornada de seleccions ha deixat el debut de Xavi al capdavant dels Països Baixos amb un empat contra Alemanya. I a segona divisió, avui a 9:15 del vespre, el Girona rep l'Albacete i demà a 7:15 de la tarda, el Sabadell visita el Celta de Vigo.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Ja van 3 setmanes com a números 1 a Flash FM, l'Anna Mena i la Lola Índigo. Poca broma amb aquest petitó, eh? I avui de nou fem sonar a Flash FM, a Flash Matí de divendres. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bé, Héctor Ortega. I tu com estàs?
0: Oh, tu, aixecant el país divendres amb el cap de setmana a tocar. Demà a la tarda repassarem el calibre 45 i sabrem si aquest petit OA ha de renovar una quarta setmana o ja ha fet la feina que havia de fer al capdamunt de la llista.
1: No ho sé, veurem, no ho sé. Veurem quins nervis.
0: Escolta, va, nova hora en marxa amb un titular d'aquests doncs que ja no sorprenen gaire.
1: No sorprèn gens, la veritat, i és que qualsevol persona avui en dia pot escriure un llibre, això sí, ajudat per la intel·ligència artificial.
0: I tant.
1: I és que s'ha descobert un error que va quedar imprès a un llibre de drets de més de 600 pàgines.
0: Bé.
1: Que va escriure, bueno, va escriure el Luis Paredes Tejada i el Brandon Mori, que són dos advocats peruans, d'acord?
0: Vale.
1: Què passa? Que se'ls ha colat una frase bastant... Bueno, jo us la llegeixo, si vols, i opineu vosaltres.
0: Com acaba aquella pàgina?
1: Si quieres, ahora te lo separo en subtítulos más didácticos para tu libro. Definición, fundamento de la punción... Punición, perdó, i elementos de la tentativa.
0: Molt bé.
1: Ells diuen que es van ajudar de la intel·ligència artificial i que se'ls va colar això. No, escolta, t'ha escrit el llibre. És que qualsevol persona pot escriure el llibre.
0: Vull dir una cosa. Hasta, sí, al final cadascú pot fer servir la intel·ligència artificial pel que vulgui, es pot ajudar i tal.
1: Sí, jo l'utilitzo,
0: per exemple. Però, tio, si se t'ha colat un llibre és que no t'has revisat aquella pàgina.
1: Que no.
0: Tu has llegit tu mateix en diagonal.
1: Ja no és el mateix que abans, ja no et pots fiar de ningú.
0: Vull dir, és molt greu que se't coli perquè això significa també una falta d'interès per part teva, tio.
1: Totalment. És que no t'ho has llegit i t'has interessat.
0: Ai, com estarà? Com acabarà aquest tema? Acabarà o no amb la humanitat? Què creieu?
1: Jo, la cosa pinta molt malament.
0: Sí,
1: pinta, oi? Pinta molt malament, però tinc ganes de veure què passa.
0: Uf, jo és que quasi prefereixo no saber... O sigui,
1: sí?
0: Que no arribi a passar res, veies?
1: Clar, potser. Però és que la intel·ligència artificial pot ser o molt bona i a la vegada molt dolenta.
0: De moment aquí a la ràdio no se'ns ha colat.
1: Que sapiguem.
0: Crec. Ja, potser algun dia ens ho trobem de sorpresa.
2: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash Matí.
0: Engeguem aquesta cinquena hora de programa Mugell Moving to the Sun.

Aquest és un dels himnes de Catalunya, eh? Un dels himnes, en aquest cas, dels Tiets, de Tallets, el remix, la remescla, el Coti per Coti, que avui sona també de nou, evidentment, havia de fer-ho al flash matí d'aquest divendres. D'aquest 25 de setembre, ara mateix, les 10:12. Molt bon dia, vinga!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.
2: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
4: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
5: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
4: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
4: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
6: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
0: Andorra Flash FM 93.8.
7: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
8: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
7: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
8: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
9: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
10: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
9: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
10: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
11: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
12: Estic boig per una cançó!
11: Tranquil, on ets ara mateix?
12: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
11: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

0: Flash FM.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: Flash Matí.

Aquesta és una de les últimes cançons del Mike Towers des de Puerto Rico. No l'última, perquè la més nova es diu Carita Feliz i també va fer una de les music sessions que tenia pendents amb el Bizarrap. Però bueno, en aquest cas en solitari, aquí teníeu el Mike amb el Una Namás, el Flash Matí d'aquest divendres. Molt bon dia, vinga, va!

0: El DJ pone la música, s'ha de ballar sempre, sempre, home, i tant.
1: Home.
0: I més si són els DJs de Flash FM, no creus?
1: Home, i tant que sí.
0: Què tal? Gemma Manzanero, bon dia,
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Molt bé, tu, aixecant el país de divendres, perquè, escolta, ha arribat el cap de setmana i no sé vosaltres, però són uns dies una miqueta estranys, no? Perquè és com la recta final de setembre, s'està acabant el mes, ha arribat la tardor...
1: Que no s'acaba ni volent, que encara queda una setmana més.
0: I moltes festes majors. Jo crec que avui veureu més penya desubicada que treballadora,
1: Això és cert.
0: Fa tota la sensació. Demà estarem de festa, per exemple, a Sant Cebrià de Vallalta, que ho sapigueu, Aquest municipi del Maresme demà rebrà el Sergi Domènech, que de nou farà vibrar i farà gaudir a tot el pavelló municipal, com us dic, repeteixo, de Sant Cebrià de Vallalta, demà per la seva festa major, Sergi Domènech, en sessió.
1: Olé!
0: Va, dos quarts, i 2:11, ara sí. En directe des del Flash Matí, sona Shakira. Dai, dai!
1: Bon dia!

Es diu De Lejitos, és el remix de l'Omar Kurz pel tema original del Jay Wheeler. De Lejitos remix al Flash Matí d'aquest divendres, al Flash FM. Jay Wheeler, en una entrevista ara fa poc, va dir que ell sabia quina era la clau per ser el número 1 mundial, però que seria com deixar de banda els seus principis, perquè la seva ànima pertany a Déu Nostre Senyor, a Jesucrist. O sigui, literalment el tio va dir això per la boca. Es va quedar tan ample, el Jay Wheeler aquest. Segurament, si busqueu aquesta entrevista, la podreu trobar... Doncs ara no sé ben bé on, però si la vols buscar, la busques i ja està, Va, que això continua, tu. Engeguem aquest divendres amb Gordo, Loco Loco.

0: sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí.
1: Però no amb tu al llit, eh?
2: Aló?
3: Hola, bé.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
0: El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
3: Tens qualsevol cançó a un clic.
4: Però que algú te la dediqui a l'interactuar de Flash FM?
5: Això és un altre nivell.
6: Bona tarda, Sergi.
7: Bona tarda, Flash.
6: Què diu, jefe d'equipo? Bona tarda, Domènech.
7: Hola, hola. Bona tarda, Flasheros.
1: Si vols que la teva dedicatòria soni a Flash FM, demana-la a l'Interactua.
8: Aprofita que sóc bona persona i sempre acabo posant la cançó que em demanes.
1: De dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 8 del vespre, a Flash FM, amb Sergi Domena. A Flash FM tenim el poder del ritme.
9: Flash!
1: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
9: Flash!
1: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.

Lladre, a través de Flash FM. Flash matí d'aquest divendres. Ja sabeu, el despertador més musical de tota la ràdio, perquè volem començar el dia de la millor manera possible, sense xapes. I amb novetats com, per exemple, aquesta, la nova del Mike Towers. Així sona Carita Feliz.

0: Sound número 5, eh? El West Cole és un tio que va voler marcar-se aquí un Bizarrap en comptes de fer les Music Sessions. Va ser, doncs, la W Sound, el nom escollit, i aquesta és la número 5 que va cantar el BL, La Plena, en aquest flash matí de divendres. La recta final, Gemma Manzanero, què tal?
1: Doncs molt bé, Héctor Ortega, com estàs tu?
0: Escolta, ja tanquem aquest programa, eh? Són pràcticament les 11 del matí. Tenim per aquí l'Armand Maravalle. Armand, bon dia.
2: Sí, senyor, què tal? Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, tio.
0: Molt bé, tio, què faràs tu al cap de setmana? Quin planazo té l'Armand?
2: No gaire. Tinc primer partit de bàsquet de la temporada.
1: Bé.
2: I ja estrenem, pues això, nova temporada. Em porto tota la vida jugant, per tant, ja...
0: A bàsquet, eh?
2: Sí. Hem d'aprofitar l'altura d'alguna forma.
0: No, i tant. Si l'Armand t'ho mires... A mi em fa mal el coll de parlar amb l'Armand.
2: Conatura.
0: Si t'ha mirat tant cap amunt, saps què ho dic?
2: Ja passa, sí. Endavant.
0: Té més cobertura que ningú, clar, exacte.
1: Això és cert.
0: T'arriba millor.
1: T'arriba millor el 4.
0: Eo, marxem de cap de setmana, dilluns a les 6 del matí. Tornem, Gemma. Fins dilluns. Adéu-siau.
1: Bon fin de...
3: Flash FM. Són les 11.

0: comentava ara l'Héctor Ortega fora d'antena, em deia, va, Maravalle, tio, espavila una mica, que estaves aquí com amb la veu mitja dormida en aquesta última intervenció del Flash Matí. I li he dit, tens tota la raó, Héctor, és que és divendres i ahir vam anar por ahí, festes de la Mercè i tal, com una mica mig de ressaca i tot. Anem a espavilar-nos una mica, sisplau. This is Flash FM. Aviam si entre tots i amb aquest ritme que tenim aquí a Flash FM podem acabar de superar amb èxit aquest divendres, 25 de setembre del 2026. Hem començat nova hora amb el nostre megacrack de la setmana, Lucho RK, amb el seu aire. I això és només una petita mostra, bueno...
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Una petita mostra de tot el que vindrà en els propers 60 minuts. Com, per exemple, el J Balvin i el Bad Bunny amb el Que Pretendes, o, per començar, la Karol G, la Judeline i el Rosowski amb el Baby Wow. Bon dia, Flasheros.

Aquesta és de les que només escoltes aquí al Poder del Ritme. Només l'escoltes a Flash FM. Com deia el vídeo aquell que em va sortir a Reels, que es va fer viral... La ràdio más passada de Berga. De Berga del Berguedà, eh? Sona J Balvin al costat de Bad Bunny des del seu àlbum Oasis. Aquesta es deia Què pretendes. Quin tremendo tamasso que t'estem posant a aquesta hora del matí, eh? Us queixareu, us queixareu. Passen 9 de les 11. D'aquí no res, tornem cap a casa amb el Sopa de Cabra i la Su. També passarem per Puerto Rico amb l'Omar Kurz. Però primer passem per Colòmbia amb el Capo, el Mas Capo, amb aquesta, un dels seus grans èxits. Es diu On anar.

0: poder del ritme. La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
1: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
0: Flash FM, emissora col·laboradora. Andorra. Flash FM 93.8.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia. Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
5: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
5: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM. Aquí no trobaràs debats profunds.
1: Hola, com et dius?
2: Què passa?
3: Me llamo Pedro.
1: Pedro.
0: I una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient-te...
4: El futur és ara.
0: Aquí només trobaràs...
5: Ritme.
0: Cançons que et fan pujar el volum, que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
5: Som Flash FM. I tu ets dels nostres.

quan queden 6 per arribar a quarts de 12, escoltes la Helena Rose, una cantant que està guanyant notorietat en aquests últims temps. Aquesta es diu La Setmana, la va fer amb el colombià Manuel Turizo. Sona a Flash. De fet, parlant de colombians, aquesta propera estoneta és una mica monogràfic de Colòmbia, eh? Perquè tindrem el Sebastián Yatra amb el seu Traicionera i també el seu col·lega i compatriota, el BL, ja sonant per aquí per Flash, amb el seu No Tiene Sentido.

aquí molta gent mal pensada. Es va explicar que el Mike Towers amb aquest Lala es referia a una pràctica sexual que ara no entrarem aquí a explicar. Jo crec que més aviat ens estava explicant la nota en la que estava cantant, tota l'estona allà dalt, amb un la. És el Mike Towers amb un dels seus grans èxits. Ja fa 3 anys d'aquesta, sona aquí a La Camana, just abans de agafar-nos forts, tots plegats, perquè anem a pujar revolucions amb el Màquina Time del Dimitri Vegas i el Like Mike.

Aquesta és de les que, si te la saps sencera la lletra, ets dels nostres, clar que sí. I si no te la saps també, vull dir, no deixarem ningú enrere ara aquí. Bad Gyal, l'any 2016, des del seu Slow Wine Mixtape, una de les cançons més importants de la música urbana al nostre país. És aquest Fiebre que sona aquí a Flash, a la Camana. Va, anem amb la cançó de l'estiu. La més divertida que ha tret el Quevedo a la seva història, perquè és la graciosa.

Aquesta es deia Perro Negro, la va incloure el Bad Bunny al seu disc Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Jo tinc alguna pista del que passarà demà, que és dissabte, i llavors la majoria de vosaltres estareu de pari. Allà, fotem-vos com les greques. Clar que sí, molt bé, tu. Pues lo que toca, va, que anem camí de les 12, anem a fer un doblet de Daddy Yankee. No pinta gens malament, això. D'aquí no res, un clàssic que té ell amb l'Ozuna abans d'aquesta col·labo amb el Bizarrap, la sessió número 0, sonant a Flash.

Doblet de Daddy Yankee. Déu-n'hi-do, eh? Vaya dos temazos. La sessió número 0 amb el Bizarrap i aquest tema que per mi sempre l'he considerat un dels millors temes de reggaeton de la història del gènere. Des del 2017, amb l'Ozuna. Sonava la Rompe Corazones a Flash FM. Mare meva, pell de gallina, tu. Va, que ens apropem a les 12. Flash. Arribarem a l'hora en punt amb el Quevedo i el seu mític Columbia. Abans, aquesta versió Latin House tan tremenda que ha fet el Clan, l'original és del Bad Bunny.

0: Per tercera setmana consecutiva és aquesta la cançó que lidera la nostra llista, el calibre 45. El cim hi fa fred, però aquestes dues els és igual, eh? L'Anna Mena, la Lola Índigo, amb el seu Petito A. De fet, demà dissabte, a partir de les 6, nova edició del calibre 45 amb Lidia Manchado, sabrem si alguna altra cançó desbanca aquesta o si aconsegueix igualar el rècord de La Graciosa del Quevedo amb 4 setmanes consecutives al capdamunt. Això serà demà. De moment, a aquesta hora comencem, doncs, això, nova hora de ritme. This is Flash FM. La segona que passem junts, tu i jo, en aquest matí de divendres. Ja per fi! Quines ganes teníem de Friday, tu. Cap de setmana a tocar, una mica de festeta, anar per aquí, per allà, pel més enllà. Molt bé, així m'agrada, tu. Estàs connectat a La Camana.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: D'aquí no res, la morotxa del Lucra abans del Quevedo amb la nova línia. Aquesta es diu El Golpito.

La Morocha, una noia de cabells morenos que va inspirar el Lucra i el va fer convertir-se d'un noname, d'un tio que no coneixien ni a casa seva, a una autèntica sensació mundial amb aquesta cançó que sona a tot arreu, a totes les festes majors i ara també aquí a Flash FM, clar que sí. Va, que passen 9 de les 12, seguim amb el mood de festa major, tindrem per aquí el Danza Kuduro del Don Omar i també, bueno, la nova versió dels Rayos de Sol, Henry Méndez i companyia. Sona així.

0: 93.8.
1: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra 93.8.

Aquesta és d'aquelles cançons que sonen encara millor en un divendres, tu, quan ja saps que tens la festeta i el cap de setmana a tocar. És el Mike Towers amb Luna Namás, sonant a la Camana, fent camí de quarts d'una del migdia. I, a més, ja et dic, aquest cap de setmana, a més, especialment xolo, sobretot en aquells municipis on tindrem festes Flash FM, que, per si no recordes quins són, te'l recordo, perquè serem a Ponent demà a la nit, eh? La matinada de dissabte a diumenge, Festes Flash a Vallfogona de Balaguer, amb el Jaume Riu, a Artesa de Segre, amb el Miquel González, i també a Vilassana, eh? Amb el Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. Festes Flash per tota la terra ferma. Que, per cert, no seran els únics territoris, perquè també conquerirem el Maresme el dissabte, eh? Sant Cebrià de Vallalta, Festa Flash també amb el Sergi Domena a partir de la 1 de la matinada. Ja ho saps, t'has apuntat a l'agenda, ja pots

Aquí la teniu, la banda sonora de Los Chicos del Coro, en versió techno, feta per el DJ alemany Bennett. L'escoltes aquí, el poder del ritme. Suposo que notes com t'entra per les orelles i se't distribueix pels cinc sentits. Flash. Doncs va, que no pari la festa. Tindrem el Nicky Jam i el J Balvin amb el X abans que no i Justin Quiles. Olvidar-nos de tot.

no supe què dia, t'olvidaste de mi i jo de ti. És el Faith, un expert en ferir sensibilitats. Aquesta es deia Luna, la va publicar fa un parell d'anys en un àlbum que es deia Ferxocalipsis. S'anava a acabar el món i tot. Anem a pujar això una mica, que t'he d'explicar un planasso per dissabte que ve, va? I és que el dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, aquí a Flash FM, muntarem un bon merder, t'explico. Per començar, el Miquel González i el Tomàs Poal, sí, escalfaran l'ambient amb el Flash Urban en directe des de la Casa de Cultura de Martorell, des de les 10 de la nit i fins a la 1 de la matinada, eh? Planasso. I a més, si sou dels 20 primers en arribar-hi, teniu premi assegurat, ja veureu. I després, quan acabi el Flash Urban, festa Flash FM oberta a tothom, amb el Sergi Domena, el Miquel González i el Tomàs, des de les 2 i fins a les 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor de Martorell. Ja ho saps, eh? El proper 3 d'octubre, viu la festa del Roser de Martorell amb nosaltres, amb Flash FM.

Aquesta es deia 9-11, obra del cantant panameny Sech. El remix el va fer amb el Jay Cortez. Ja veieu que aquí l'escena de panamenya no deu ser gaire gran, perquè al final a Panamà, que hi ha el canal de Panamà, i hi ha el Sech, clar que sí, no hi ha res més. Bé, no ho sé, tampoc hi he estat, però no m'imagino gran cosa més. Baixem una mica cap al sud, cap a Xile, va! Allà ens espera aquest tio, el Kid Voodoo, que va col·laborar amb un màquina com és el JC Reyes per fer aquesta cançó que sona ja per aquí, perquè el poder del ritme es diu Me Mareo.

Pots estar amb tot el món i donar-me-les de rodamont, seria si s'hagués fet en català. Es diu Vagabundo, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, BL, trio de colombians. Sonant a flash per apropar-nos a la una del migdia d'aquest divendres. Quines ganes de festa, per tant, que això no pari, va. Flash. Per sort estem coberts. Aïssa, RVFV, el seu fantàstic muchacha.

0: Per si de cas no et sona la seva veu, te la introdueixo. És la del Lucho RK, jove cantant canari, que aquesta setmana és el nostre mega crack amb aquesta cançó que es diu Aire. This is Flash FM. El tio s'està doctorant aquest 2026, eh? Una jove promesa que ja s'està consolidant dins de l'escena. 26 anys té la criatura i té un futur prometedor, podríem dir. Hem començat amb ell, nova hora de ritme, aquí a la Camana, passant 2 minutets de la una. Anem cap allà, vamos a ello, som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tenim ritme per estona, d'aquí no res, Nicky Jam amb Belamante. Abans, cap a Puerto Rico, que ens anem amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz, el de Lejitos Remix.

L'any que ve farà 10 anys que va sortir ja això, eh? Oh, tremendo. És el Nicky Jam, El Amante. Dile al noviecito tuyo que con él te sientes fría. El Nicky Jam fotent-se on no li demanen, eh? Està buscant problemes. Està buscant bolets i no en troba, que deia aquell. Aneu al tanto, aneu al tanto. Aquestes coses normalment acaben malament i al final tots pel camí del pedregar. Tu, anem amb el Bad Bunny, va. Més que res, que la propera estoneta pinta bé. Per aquí, per la Camana, tindrem els Anotter, els holandesos, amb el Talk to You, una mica de Hausete Bailongo, també l'Omar Montes amb el Psycho i el seu Arena i Sal, però ja et dic, de moment viatgem cap a Puerto Rico, o millor dit, cap a Nova York. És un lloc ideal per divertir-se, clar que sí. Ens ho explica ell.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
9: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
10: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
11: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Molt romàntic en aquesta tota la setmana donant-se amor la Helena Rose i el Manuel Turizo amb aquest tema que es diu així, La Setmana, eh? Sonen aquest divendres. Mentre esteu al curro, mentre esteu por ahí, clar que sí, on està la colla Passigolla, on està la Flaxeros? ¿Dónde está mi gente? ¿Está per aquí mi gente o no está mi gente? Vale, ja us veig, ja us veig. Doncs va, per celebrar-ho, d'aquí no res, J Balvin i Willy William amb el Mi Gente. Però primer... Aquesta història de dos amants, una mena de Romeu i Julieta. Ella era de classe alta, ell era de barri... Bueno, escolta, aquestes coses. Diu així aquesta història, la narra Latini.
1: Esto dice así.

Acabar l'Héctor i la Gemma, el poder del ritme amb mi mateix. Després l'interactua amb el Sergi Domena, el vespre nit, el flash urban amb el Miquel i el Tomàs. Al cap de setmana, moltes sessions, totes per la nit, etc. Ja saps com li fotem aquí, eh? Som la que mana! Per cert, avui divendres el Flash Urban no us el podeu perdre perquè, a més, hi ha una entrevista exclusiva al Trueno. El Trueno, que es passarà avui pel Flash Urban, eh? En la calle me conocen como hip hop de hip, que deia aquell tio. Doncs pues mira, avui es passarà per aquí. Flash. Ara ja ho sabeu. Cita ineludible, com aquesta, la novetat d'Ozuna, al costat d'Omar Kurtz. Es diu Zizi, l'escoltes a Flash. Yeah, yeah.

Aquesta és de quan el Mike Towers estava en el seu refotut prime, mare meva. El seu segon disc d'estudi es deia Easy Money Baby, segurament l'àlbum més bo que ha tret en tota la seva carrera musical. Dubto que torni a igualar-lo alguna vegada, perquè hi havia cançons com, per exemple, aquesta, El Diosa, Tu, la de Girl, boníssima, oh, la de Cicedà, amb el Farruko, també, o La Playa. Inclús aquella que deia Piensen, Piensen. Mora meva, mora meva. Avui, quan vagi cap a casa, me'l poso el disc sencer. Vinga, va, escoltes Flash FM, anem amb la cançó de l'estiu. Flash. No és cap altra que aquesta. Quevedo al costat d'Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Aquesta és la veu única, especial, del colombià Brandon de Jesús López Orozco. I direu, meravella, però qui és aquest? Conegut artísticament com a BL, que de fet és la pronunciació de les inicials del seu nom. BL, doncs ja està, BL, fàcil. No es va escalfar gaire el cap, el tio. Aquesta l'havia fet amb Obi on the Drums, es deia Mi Refe, sona a Flash, just abans de convertir-se en una festa major amb el Juan Magán i l'Omar Montes, la nova versió de la Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Va, és impossible no cantar-la. Quin tremendo hit aquest que t'estem posant aquesta hora aquí a Flash FM. Jay Cortez al costat de la Noel doble a Ley Seca. Va, que arribem a les dues. I ho farem amb aquesta tripleta formada pel Farruko, la Gracie i l'Steve Aoki. Això es diu Ya Pa Qué.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash. Són les dues, us parla Quim Barceló. Les compres continuen tenint un paper destacat entre els visitants d'Andorra. Segons la novena onada de l'Observatori del Comerç, entre juliol i setembre, el 84% dels turistes i el 82% dels excursionistes han comprat o tenien previst fer-ho. La diferència es troba en la despesa. Els visitants un sol dia destinen una mitjana de 113 euros per persona i jornada, mentre que entre els turistes la xifra és de 67 euros. L'estudi assenyala que a l'estiu i a l'hivern aquesta despesa tendeix a moderar perquè es reparteix també entre restauració, oci i, en el cas dels turistes, allotjament. El col·lectiu de funcionaris de la policia ha mostrat la seva preocupació per la sentència del Tribunal de Corts que condemna dos agents per un delicte de detenció il·legal. El col·lectiu manifesta el seu respecte per la independència judicial, però considera que la resolució planteja la necessitat de revisar els criteris, procediments i garanties amb què els policies han dut a terme determinades actuacions durant els darrers anys. En successos, la primera inspecció feta per l'equip que investiga l'incendi de la Carola no ha detectat indicis aparents de criminalitat. La cèl·lula integrada per especialistes de la policia científica, bombers i tècnics d'indústria descarta inicialment que el foc que va afectar gran part del complex residencial d'Ordino fos intencionat. Les primeres observacions també apunten que, quan les flames es van fer visibles, l'incendi ja feia algunes hores que cremava de manera latent. I la Massana construirà el seu nou mirador panoràmic a l'alt de la Capa, a la part superior de Palarinsal i a més a 2.500 metres d'altitud. L'estructura, formada per 13 anelles circulars, permetrà contemplar una panoràmica de 360 graus durant el dia i fer observacions astronòmiques a la nit. El projecte, obra de l'arquitecte Toni Ribaraigua i l'enginyer Carles Puig, té un pressupost de 837.000 euros i es completarà amb un camí temàtic i activitats culturals i turístiques. Les obres s'adjudicaran en el pròxim Consell de Comú amb la previsió d'obrir el mirador la temporada vinent d'estiu.
1: Flash FM Andorra 93.8.

0: 93.8.
1: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa. Créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: ¿Qué tal, Manuel Turizo? Borracho, dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Estrany, perquè el Manuel Turizo no deu conèixer la dita aquella que diu que els borratxos sempre diuen la veritat. Que és un fet, és un pacto, això. La va fer al costat del Marshmallow, es diu El Merengue. L'escoltes al poder del ritme passant de quarts de 3 de la tarda.
1: Salut.
0: Salut, maco. Vinga, va, anem amb una novetat. Una cançó nova de Trinca, nova incorporació a la fórmula del ritme. Flash. L'hem trobat a Puerto Rico, col·laboració entre Clarent i Omar Kurz. Es diu Ojos Brujos. Ei.

I amb la Xafaem ens passa una mica com el Bad Bunny, que està molt bien locos, també. Estem com una autèntica cabra. Ens agrada més la festa... És que... És el David Tirar Más Fotos, la cançó que donava nom a l'últim àlbum que va treure el Bad Bunny, clar que sí. Va, passem d'un dels reis del gènere a un altre, perquè ja preparat tenim el Quevedo al costat de les Nueva Línia.

0: conoce fronteras.
1: La música no conoce fronteras, deia el Henry Mendes l'any 2013. Ha plogut des de llavors, eh? Ara, el tio continua sent tan màquina com llavors, eh? Li hauríem de fer una estàtua, un homenatge un dia. Des de la República Dominicana fins a Catalunya, passant per tot el món, amb aquest èxit que es diu Mi Reina, sona a Flash. Ens apropa cap a les 3 de la tarda, escoltes El Poder del Ritme, moment de posar-te una novetat boníssima. Flash. I a més, aquesta també l'hem tret d'aquí prop, eh? Productor, cantant català, es diu I Am. Aquest tema, que ja sona per aquí, es diu Te Vi Perriando.

0: És el Lucho RK, que s'ha quedat sense aire per culpa d'una noia que el porta ben loco. És el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Es diu Aire. Vinga, va, que sonin els pitos, sisplau. This is Flash FM. Que estem inaugurant ja l'última hora que passarem junts, tu i jo, avui divendres. Perquè ja sabeu que a les 4 s'hi posarà el Sergi Domena amb l'Interactua. Per tant, a partir d'aquell moment tindreu el poder de demanar les cançons que sonin. En aquesta última estona això corre per mi, però no us preocupeu.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, jo tinc a les mans el poder. El poder del ritme, concretament. Per tant, selecció musical excel·lent. No patiu per res. De moment ens quedem amb Elena Rose i Manuel Turizo. Es diu La Semana.

0: Aquí està el DJ Snake posant-vos música aquesta hora amb el Taki Taki, sonant a Flash al costat de l'Ozuna, la Selena Gomez i la Cardi B, eh? Tots quatre aquí junts a l'estudi, no sé com s'ho devien fotre, però la qüestió és que els hi va quedar tremenda aquesta Taki Taki rumba. Te l'hem posat quan passen pràcticament 10 minuts de les 3 de la tarda. Escoltes el poder del ritme i tindrem per aquí el Rau Alejandro. Flash. I no pas sol, acompanyat del Bad Bunny, però primer també col·laboració de luxe a casa nostra. Flash i Ice Cream amb els 31 fam. Es diu Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ritme. Flash.

0: 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Flash FM, la que mana. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Així sona el de Lejitos Remix, un dels temes de l'estiu, Jay Wheeler i Omar Kurtz. Tots dos fent una mica el ploramiques perquè la persona que els agrada no les ha escrit ni pa passar el rato. Sembla que estan, els estan fent una mica de ghosting, aquest parell, eh? Els han fet una mica de love bombing, també, potser. Una mica de breadcrumbing. O potser fins i tot benching. Tots els INGs aquests que fan tanta ràbia. Bueno, ànims, soldats. No esteu sols. La lluita continua. Ens apropem a quarts de quatre. Aquí, a la del ritme, a la Camana, d'aquí no res. Yandel i Fade, amb un tamarro que es diu Yandel 150. Això serà després d'escoltar aquest tamarro que es diu Talk to You, als Anotter, al costat de 54 Ultra. Actualment, aquest tema està en la posició número 5 de la nostra llista. Opcions reals de pujar demà al pot.

Ara, ara, digue-ho, figaflaues, digue-ho. Teníem un problema que és que se'ns estava fent molt llarga la setmana, dilluns, dimarts... I ha arribat la nostra solució, per fi. Es diu divendres, es diu cap de setmana, es diu el poder del ritme. Sonen els figaflaues a Flash FM. Passem de quarts de quatre. Ara sí, hi ha més molta gent a aquesta hora que esteu ja plegant, perquè els divendres plegueu abans de la feina. Poseu Flash FM al cotxe, així m'agrada a tu. Va, que no pari el ritme. D'aquí no res, la Noel Doblea amb el 6ix9ine. Abans, Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Otra mano.

A tu aquest divendres, eh? Aquest parell que també deixa els porai, te la lien parda. Anuel AA, 6ix9ine, el bebè, ja fa 8 anys que van publicar això i encara sona fresc, encara sona bastant trapella. Sona al poder del ritme, apropant-nos a les 4. És el moment de tornar a la illa de moda aquest estiu 2026. Ben a prop de les Canàries. Quevedo amb Elvis Crespo, la graciosa.

Mira que la previsió meteorològica per aquest cap de setmana és tranquil·leta, eh? Sol, alguns núvols, temperatures altes. Ara, depèn de com, si seguiu els consells del Rau Alejandro, en més d'un quart haurà un diluvio. Tothom ben mullat acabarà. Déu-n'hi-do, tu, com hi va el Rau. Va, canviem el rotllo. Abans de tornar al reggaeton, passem una mica pel Latin House del Ximsa, el sud-africà, amb aquest tamarro xulo. Es diu Fire Fire, sona a Flash.

0: la cançó del petit avi, del Baby Yayo. Baby Yayo, me enteré, se nota cuando me ves. Jay Cortez, Bad Bunny, Jay Cortez, amb aquest Duckity, que va entrar fa 6 estius ja, i que serveix per anar tancant una nova edició del Poder del Ritme, divendres 25 de setembre. D'aquí no res, activarem a les 4 de la tarda, per tant, jo crec que en qualsevol moment apareix el Sergi Domena per aquí, per la porta. This is Flash FM. I amb carta fora, perquè d'aquí no res comença l'Interactua, família. Per tant, aneu preparant els vostres whatsapps per demanar cançonetes aquí a Flash, vale? Ha sigut un plaer acompanyar-vos. Us deixo en la millor companyia possible, la del Domena. Vinga, bon cap de setmana, penya.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle. Escucha.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal? Com esteu, família?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més, aquesta del divendres. A Flash FM, on si no, sona Farruko i Steve Aoki. Això es diu Ja pa què.

0: suave. ¡Epa, bon! Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Farruko i Steve Aoki tornen a fer plegats de les seves a través d'aquesta cançó, que és de les més rellevants d'aquests últims mesos, i que es diu Ya pa' qué, eh? Ya, bueno, ya que hemos venido, venid pa' nas tonteria, no? Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. Armand, Maravall, equip Arxa, salutacions a Domena, fins a les 8, començant engegant una nova edició del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Sigueu benvinguts un cop més a l'Interactua. Essencial, fonamental, la vostra presència i col·laboració a través dels molts missatges de WhatsApp que ens arriben fins i tot abans de començar el programa. Al 628-060513, 628-060513. Avui, especialment contents i amb moltes ganes. Per què? Doncs perquè és divendres. No us descobriré per res. Divendres, 25 dies del mes de setembre, immersos en les festes, en aquest cas de la Mercè. Deixeu-me que us ho digui, bàsicament, perquè som... Som afectats directament per lo bueno i per lo malo de tota aquesta martingala. Estem, ho sabreu perfectament i si no us ho recordo, amatent aquest i tots els programes des del ben mig del Passeig de Gràcia a Barcelona, per tant, epicentro sideral dels múltiples bollos. Vinga, va, començo a escoltar-vos, a llegir-vos i a regalar-vos samarretes del nostre marxandatge com cada tarda, eh? Ja ho comento de passada perquè sé que molts ho teniu molt clar.
1: Hola, em dic Biel i m'agradaria que fiqueu la cançó Máquina Time. Moltes gràcies.
0: De re, home.

0: graciosa. Ella ja, ella ja. Ella ja, ella ja. Que fàcil, que efectiu, que parit està el tema, la veritat és que sí.
1: Hola, flaixeros, soc l'Aroa de Súria. Vaig al Pere, jo que demà tinc una competició de karate. Em podríeu posar la cançó de la graciosa? Moltes gràcies, li dedico a tot el meu equip sí? De Club Karate Bàsic.
0: Molt bé, que vagi bé.
2: I mi kimono, està sucio.
3: Lo lavaré mañana.
0: Quart en punt de 5 d'aquesta tarda, del divendres. El WhatsApp de l'Interactua, que espera els vostres missatges, va. Som-hi, eh? Apanyeu-vos, que ja seria hora.
4: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola, Flaix FM, sóc en Noa, des de Terrassa. Estic fent de cangur dels meus cosins petits. Et juro que tenen més energia que jo un dissabte de festa. I ho posen la cançó La Plena del Belé abans de que tot plegat se'n vagi de les mans. Moltes gràcies. Vinga, controlau, eh? Tot controlau, perquè m'expliques.

0: Carles l'interactua.
1: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: com molt sensual, no, la cançó, en definitiva. Baby, wow. Hola, Sergi, diu, t'escoltem des de Berga. Diu, hòstia, ara m'ha sortit un cartell aquí d'actualitzar no sé què. No, no, no actualitzamos nada aquí. Que després no arrenca. Diu, estem passant la tarda amb els col·legues. El nostre amic Ferran s'aposta amb nosaltres que no ens posaràs Baby Wow de la Karol G. No ens facis quedar malament. Confiem en tu, crac. Moltes gràcies. Doncs ben fet que feu. Home, fins aquí arribo, eh? De fet, és el pacte que fem cada tarda. Demaneu, dediqueu cançons i jo us les poso. Per tant, era difícil que perdéssiu aquesta aposta, en qualsevol cas, eh? Moltes gràcies pel missatge. I directes cap a Berga amb Rosowski, Karol G. Molt bé, que sí, de més cinturí, Karol G. 628-0506-0513. Estem de tornada després de la pausa. Com bé us deia, fa un moment és divendres, no cal ni dir-ho, ho sabeu perfectament. I aquest cap de setmana tenim unes quantes trobades amb els DJs i les festes de Flash FM a uns quants indrets. De seguida us faré 5 cèntims, com sempre, a modus informatiu. Formatiu de primera mà. Abans, a veure què s'explica aquest. Bon rotllo, com sempre.
1: Buenas tardes, jefe de equipo. ¿Qué tal, guapetón? Aquí el señor Rumbatón. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Ya no prega.
1: Hoy te acompaño desde el principio, ¿eh? Que hoy tengo un evento privado en el puerto de Vilanova.
0: Ah.
1: Y nada, tío. 30 personas, ingleses, arroces, de marisco... De carne. Jaraneo, cachondeo, ya tú sabes. Sí.
0: Te ha fet un màquina, eh? Ets una bèstia.
1: Así que nada, ¿qué te iba a decir yo? A ver si podrías poner la canción de... La de Yankee.
0: Sí,
1: y Bizarrap, claro, tío. Que es viernes y el cuerpo lo sabe, así que dale duro. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Un abrazo, guapo.
0: Un altre, va. Que vagi bé, Rumbatón.

0: Està molt bé. Bona tarda, sóc la Maite, des del Vendrell, i vull dedicar al Mario, que sé que us està escoltant a la botiga la setmana d'Elinet Reus, i per acabar d'animar-lo, una samarreta d'aquestes tan xules de la ràdio. Gràcies. Amiga, samarreta, samarreta, la primera d'aquesta tarda. Tinc més, eh? 628-060513. Animeu-vos. El ritme ens el marcava aquesta cançó, la setmana. Per cert, aquesta música és per il·lustrar-vos sobre el que s'esdevindrà a la Festa Major de Santa Coloma de Farners enguany. La llista de concerts és una autèntica bogeria. Punta la ruta cap al Parc de Sant Salvador perquè divendres i dissabte cremen l'escenari de Barraques amb els directes de Doctor Prats, Ginestà i Banda Neon. I vigila, perquè les nits es tanquen amb el ritme i festival de Dani BPM i Mont DJ. Tots els concerts, el pregó, l'ambient de Barraques i la millor gresca de la selva t'esperen a Santa Coloma de Farners del 24 al 27 de setembre. Entrada total i absolutament lliure, que és el que més ens agrada. Descobreix tota la programació a scf.cat. Vamos, ja està, s'acaba aquí, collons. Ara que venia el subidón. Bueno, Ajuntament de Santa Coloma de Farners, que bé s'ho monten. Bravo per ells. Les damos un aplauso y dejamos que se vayan. Muchas gracias. Està un ratito. Hola.
1: Hola, Sergi. Soc el Castells, des de Lleida, i voldria dedicar la cançó de Caramelo Remix
0: sí.
1: per tota la gent de Lleida que anirà a la Fira Mos, i de l'automoció.
0: I automoció.
1: Per a tots ells i per tots els visitants d'arreu de Catalunya, aquesta gran cançó, Caramelo Remix, o la que tu diguis.
0: No, no, ja està bé. Aquí manes tu, jo aquí no, ni tallo ni pinxo.

0: Ho deixa claríssim, no se muda ni moratxo, un enamoradíssim de la seva pròpia terra, de les Canàries, a la que li canta al llarg del Baifo, el seu últim disc. Hola, Sergi, som una colla de Solsona que anem camí de Tarragona i ho va passar al cap de setmana. El nostre amic insisteix en que demanem la cançó Moving to the Sun. Però no hi ha consens. Nosaltres volem ni borratxo del Quevedo. Tu mateix. Bé, doncs finalment ha sonat aquesta de ni borratxo del Quevedo. No sé bé per què, però és igual. No patiu, perquè el Moving to the Sun sonarà, evidentment, al llarg d'aquesta tarda. I crec que no trigarà a fer-ho. Entre altres coses, perquè sóc jo qui tria les cançons que van sonant fora de peticions i dedicatòries, i ja dic jo que en qüestió de minuts la tens aquí sonant. Molt bon tema, per cert, el Moving to the Sun. I amb aquest tant arribarem plegats a les 5 de la tarda. Amb quin? Amb aquest. Bona tarda, Sergi. Soc l'Andreu des de Gavà. Em ve molt de gust un bon Remember Reggaeton. Avui posa'm alguna del Daddy Yankee o del Nicky Jam. Diu, de les de tota la vida, sisplau. I si em regales una samarreta, ja et corones. Adéu-siau, Domingue. Samarreta per tu i anem a buscar alguna d'aquestes que demanes de tota la vida, entre cometes. 2017 no cal anar molt més enllà per recuperar aquesta del Nicky Pernil. Nicky Jam i Enrique Iglesias. És el perdón.
1: Dime

0: La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM.
1: És que en coneixes una altra de millor?
0: Som la que mana. Flash FM. Som

0: Sí, finí. Aquesta molt bona cançó que no cal presentar by Shakira. Ja sabeu, el Dai Dai posa en marxa la segona del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Què tal, com esteu, família? Com ho porteu? Espero que bé, eh? És molt probable que hi hagi ausències avui. Evidentment, ahir va ser festa a moltes localitats, la Mercè, bàsicament. I avui hi ha molta gent que està de pont, està claríssim. Ara que els va matricular, i estan ben desapareguts, també us ho dic. Però bueno, que aprofitin, que aprofitin. Ja tornaran, ja. Hola, Sergi, sóc la Marina des de Lleida. Estic al cotxe amb la meva mare tornant de comprar i et juro que porta tota l'estona preguntant-me qui és Luke Ra. Diu, i tota aquesta gent que poses. Doncs podries posar aire per ensenyar-li, si us plau. Va dedicada a ella, que encara no entén res, però diu que la música que poseu li enganxa bastant. Moltes gràcies, sí, és el que té, és el que té. Doncs mira, Lucho Raca, formació de primera mà per la teva mare, és el megacrack durant tota aquesta setmana a través d'aquesta cançó que ens demanes. Està molt bé, eh, Mamuchi? Creu-t'ho. Aire.
1: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

0: és fàcil, no és fàcil. No és fàcil, clar que no és fàcil. Ens ho explica, per si teníem dubtes, a través d'aquesta cançó, Aitana. Bona tarda, acabant la jornada de treball per avui divendres. M'agradaria que posessis la cançó Superestrella. Moltes gràcies. Diu, i vinga, que ja tenim pràcticament aquí el cap de setmana, ànims. Bueno, pràcticament no, amigo. Està aquí ja. Traiem el pràcticament ja d'una santa vegada i tirem-nos de cap al cap de setmana, efectivament. Que ens farà passar per Vallfogona de Balaguer, concretament demà dissabte, amb en Jaume Riu. El mateix dia, dissabte, Sant Cebrià de Vallalta. Al Maresme, al pavelló municipal, a partir de l'una, amb qui us parla Sergi Domena. Per Artesa de Segre hi serà el Miquel González i per Vilassana us esperen Héctor Ortega i Edgar Manchado, a més amb marxandatge de Flash FM i tot el ritme que ens caracteritza. Hi ha alguna que altra trobada que em deixo i que de seguida us torno a explicar.
1: Ei, bona tarda!
0: Ei, què passa?
2: Ja que estem aquí de camí cap a Rubí, que ens agradaria, si podia ser, que ens fiquéssiu una cançó.
1: Verano Rosa, de Karol G, sisplau.
0: Doncs aquí està Ifeit, que també l'acompanyava.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimar, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
2: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
13: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
14: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
13: Iaia, no dius pas podem tot?
14: Sí, que puc, sí, sí que puc.
15: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'11, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
18: Finança les compres fins en 12 mesos, TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
17: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
18: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
17: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés.es.
19: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
20: Kelly Isaía ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro. És que per tu Kelly Isaía, he perdut el nord, amb el suport del Departament de...
21: Andorra, Flash FM, 93.8.
22: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
23: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes en Gordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
24: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
23: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes en Gordany. El gust de cada dia.
25: Andorra 93.8.
26: Flash FM.

0: bon, bon, bon.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui sortim de festa sí o sí.
0: Sí, oi?
1: M'agradaria que em posessis, sisplau, la cançó del Bam Bam i la dediquessis a l'Anaïs, a la Lucy i a la Judit. Gràcies!
0: Sembla perfecte, ho acabes de fer tu perfecte i meravellosament bé. Moltes gràcies a tu, eh? Quina actitud tan proactiva i positiva. Com m'agraden aquesta mena de missatges. Va ser claríssim que avui se surt. Punt i pilota, s'ha acabat. I és indiscutible, innegociable. El ritme ens el marcava UGL amb aquest tema. Bam, bam, efectivament, Jamaican. 628-06-06-13. Us il·lustrem perfectament amb el seu ritme del cap de setmana aquí a Flash FM, sempre a la carta. Hola, flasheros, sóc en Manuí. M'agradaria que posessis Tàndem de Diets. Gràcies, se la dedico a la meva parella, que l'estimo amb bogeria. Diu, això va per tu, t'estimo. Ben maco, potser impossible. Només faltaria el nom d'ella, eh? Però a banda d'això, res més. Ens vam conèixer...

0: Som la Carla, des de Tortosa. Estic ajudant, diu, a la meva germana petita a fer deures. Podries posar la cançó Choque de la Batgia al part Desconnecta una miqueta i agafa forces. Molta gràcia. Clar que sí, Chencho Corleones, que acompanya precisament a la Batgia a través d'aquesta cançó. Que vagi molt bé aquesta tarda de deures i salutacions a tots aquells que ens escoltin a través de Flash FM, en aquest cas a Ebre, més concretament a Tortosa. I més, hola.
1: Sergi, molt bona tarda. Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.

0: El Kevin, des de l'Hospitalet de Llobregat, estic de camí al súper per fer la compra amb la meva mare. Portem, diu, una estona discutint perquè no sabem si anar al Mercadona o al Lidl. Ojo aquí, eh? Problemes familiars de primer nivell, pel que m'expliqueu. Conflicte d'interessos. Em poses motxatxa? Sí, mira, és l'únic que puc resoldre. No respondré la teva pregunta. En qualsevol cas, el que sí que diré és que t'estillaran igual a qualsevol dels llocs. Eh? No tinguis cap mena de dubte. Et gastaràs una pasta i el carro semblarà que vagi buit. Això estic convençut. 9 minuts per arribar a les 6. Hola, va.
1: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida.
0: Què diu la Pili?
1: Per acabar la setmana me gustaría que me pusieras o la de Call My Name.
0: Sí.
1: Y si no pudiera ser, la de Chapallà.
0: Chapallà.
1: Se la quiero dedicar a todos los freseros. Que tengáis un muy buen fin de semana y hasta luego. Adiós.
0: Adeu, Pili. Igualment. Cap de setmana.

0: aquelles que caminen soles, Ana Mena i Lola Índigo, que se'ls diu Petito A. Sona a les 6 i 4 minuts. No hora d'interactuar, no facis plans. Per aquest cap de setmana arriba la Festa Major de Santa Coloma de Farners i enguany la llista de concerts és una autèntica bogeria. Apunta la ruta cap al Parc de Sant Salvador perquè divendres i dissabte cremen l'escenari de Barraques amb els directes de Doctor Prats, Ginestà i Banda Neon. I el lloro perquè les nits es tanquen a rima de festival amb Dani BPM i Mont DJ. Tots els concerts, el pregó, l'ambient de Barraques i la millor gresca de la selva t'esperen a Santa Coloma de Farners del 24 al 27 de setembre. Entrada totalment lliure. Descobreix tota la programació a scf.cat. Tota la nostra playlist i més enllà disponible per les vostres peticions i dedicatòries al WhatsApp de sempre. Va, avancem. Sí o no?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
2: Hola, Sergi, bona tarda i bon divendres, bon cap de setmana.
0: Igualment, home.
2: Mira, soy Ignasi d'aquí del Vallès Oriental, concretament de Granollers.
0: Molt maco, Granollers.
2: I demano alguna canció de... de Maluma.
0: Maluma? Aguant-me, Maluma.
2: I dedicar-se-la a tots els falleros i a tots vosaltres també.
0: Moltes gràcies, home.
2: Que tingueu un bon cap de setmana, com acabo de dir.
0: Sí, senyor.
2: I a veure si m'envies alguna samarreta, ¿vale?
0: Ens ho anem pensant. Moltes gràcies, bona tarda, que vagi molt bé. Coco Loco, Maluma.

0: Som de Molins de Rei. Diu, estem jugant un torneig a pàdel. Hi ha més drama que es porta en aquests moments. Diu, ens podries posar la de la mini me hipnotizó? Dedicada al Roger, diu que avui està insufrible perquè diu que és el millor. Que baixi quatre marxes, també, aquest, eh? I tranquilo. Tranquilo, Roger, vamos a bajar esos humitos, eh? Su mini, a mi me hipnotizó. La frase cèlebre que conté aquesta molt bona cançó que ens heu demanat i que encara no havia sonat aquí a l'Interactua. Cosa rara, també, dit sigui de pas, eh? Ryan Castro i Capo di Tutti Capis. Quart en punt de set d'aquesta tarda. Tarda concretament el divendres, amb tot el que això representa. Senyores i senyors, tenim un cap de setmana pel davant, que mirarem d'aprofitar tant com puguem, eh? I que ens farà passar, per exemple, per Vallfogona de Balaguer. Allà hi serà el Jaume Río, per si us interessa saber-ho, la nit de dissabte, concretament. Jo estaré a Sant Cebrià de Vallalta, a la seva festa major, a partir de la una, al pavelló municipal, eh? I de seguida continuen més coses. Hola.
1: Hola, Sergi, sóc la Noa de Castell d'Alsor i vull demanar la cançó de Loco, de Justin Killers.
0: Sí.
1: Jefe d'equipo, estoy a tope.
0: Sí, m'agrada. Chimbala acompanyava Justin Killers en aquesta cançó que té un cert temps, però que veig que encara ens demaneu i que agrada, evidentment.

0: Carles l'interactua.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
11: Escolta, com és que ja no mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
12: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
11: Deu ser això, sí.
13: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
11: Et trobo a faltar.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
16: Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? Mai Halis, ballo sense tu, amb el suport del Departament Andorra. Flash FM 93.8.
17: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
18: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
17: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
18: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
17: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
19: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
17: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
19: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
17: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
20: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
17: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
20: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
21: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
20: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
17: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
20: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
17: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Sí, va passar el rato, serveix aquest, eh?
1: Hola, Domene. Bona tarda. A veure si em pots posar la cançó de Lejitos, de Jay Willis, la normal, no la remix.
0: El remix,
1: dedicar-se-la a tots els repartidors de bon preu d'aquí de Cervelló.
0: Sí.
1: A tu.
0: Gràcies, home.
1: A tota la gent que escolta la GFM. A veure si em regales una camiseta. Una abraçada.
0: Una altra ben forta. De Lejitos, de remix, baby, que a més de ser millor, és més llarga i dura més i tal. Molt bé, que vagi molt bé, eh? Salutacions a tots aquells del bon preu a Cervelló. Està molt bé, jo compro el bon preu a Cervelló, evidentment. No sóc d'allà i no em pilla molt bé. Va, 628-060513. Diuen, bona tarda, Sergi, sóc el Jan des de Cervera. Estem fent, diu, un gin tònic de germanor amb els col·legues. Hem pensat en demanar-te una cançó. Ens poses Ayer la vi remix del Magán, dedicada al Ferran, que ens està pillant la davantera, ja va pel segon, quan els altres encara no hem ni començat amb el primer. Moltes gràcies. Mira quin bon moment aquest gin tònic, eh? Molt bé. Bona hora ja. No, que per aquesta hora ja es pot.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ah, bé, sí, que pude. I mira que tira fotos al personal, eh? És un no parar. Fotos van, fotos venen, constantment. Com que no s'acaben mai, claro.
1: Hola, Franci Faima. ¿Podría pedir la canción de Bad Bunny de tirar más fotos, por favor?
0: Ah, que sí, home.
1: Chao, Flasheros. Estic escoltant aquí la ràdio.
0: Ben fet que fas. Però... I ens alegres, a més, el dia dient-nos-ho i fent-ho. Que vagi bé. Anava a dir que, clar, no s'escolten les fotos perquè abans anàvem al carret aquell de 24 o 36 fotos, anaves tirant i allò quan s'acabava, doncs s'acabó el bròquil. Però ara no, ara pots anar tirant allà i allò té memòria per avorrir. De fet, es peten també les memòries, que ja cal tirar-ne. Hola, Sergi Domènech, sóc l'Ivan López des de Sant Joan de les Abadesses. Avui demanarà, si pot ser, camins, somnis i promeses, sopa de cabra i su. Avui se la dedico en especial a la Fundació MAP, perquè demà és l'Inspira Festival a Ripoll, diu, vindran sopa de cabra, tiets i la Ludwig Tanda. Una abraçada i molt bon cap de setmana. Veus quin plat tan xulo tens pel davant? Molt bé, tio. Avanti.

0: más sabrosa.
1: Más sabrosa, va, para.
2: Hola, flashero. Siento grande de mí, pues que me puse la gaseosa.
1: La gaseosa.
2: Perdón.
1: Traducció simultània al Lander i vol que li posem la Graciosa del Quevedo, que és el que acabem de fer. Molts hem descobert que la Graciosa és una illa de les Canàries. Gràcies, evidentment, a aquesta cançó. Bé, no, mira, saps que parlant ma vida. No se puede saber todo en esta vida, eh? Vull dir... Segurament hi ha algú que digui, no lo sabia. Pues mira, no. Molt bé, per aquesta cançó que ens apropa una miqueta més a les 7 de la tarda amb el Soc Rima, com sempre, la carta que decideix la nostra fidel i estimada audiència a través dels molts whatsapps que encara fan qual 628-06-03. En qualsevol cas, us convidava a fer-vos encara perquè esteu a temps de ser protagonistes del show, eh? Encara temps més que de sobre perquè sona la vostra petició i dedicatòria, si voleu dedicar. Si no, no passa nada. No passa nada.
3: No passa nada.
1: Hola, Sergi, quiero la camiseta ya d'entrada, eh? Pim-pam. Ya que os escucho día tras día. Quiero escuchar la nueva canción de Anuel. Vamos a Abel. Saludos. Pues mira, si no m'equivoco, no me l'havien demanat mai, per tant, aprofitarem aquest missatge per fer-la sonar. I a veure què tal, no? Hòstia, quin violí tan bucòlic, eh? Comencem bé. Mare meva.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Tot el que escoltes et fa més poderós. Flash FM.
2: Flash.
0: Flash FM. Són les 7.

0: Omar Kurz i aquesta cançó en solitari que es diu Coco. És la que posa en marxa la quarta i última hora d'Interactua. Flash FM pel que fa aquest divendres i aquesta setmana aquí a l'Interactua. Atenció aquesta, eh? Arriba al Palau Sant Jordi Symphony. Els grans himnes d'Avicii, David Guetta, de Punk, Swedish House Mafia o Calvin Harris amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal. Són alguna cosa, tot plegat, eh? Pues no ho sé. Symphony, a generation of dance music. A veure com sona això. Ah, està bé. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora. Avanti amb l'Interactua, va. Anem per feina, que tenim planxa encara pel davant, eh? Sí, a veure. A veure qui s'anima, va, som-hi.
1: Va, bona tarda, flasheros.
0: Adéu.
1: Escolta, vegi, Sergi, si em pots ficar en moviment de sang.
0: Moving to the sun, vale.
1: Dedicada a tots vosaltres i a mi.
0: Moviment de sang.
1: De roquetes.
0: Molt bé, tio.
1: I vegi si por ahí te sobra una samarreta per aquesta temporada. Vale, vinga, adéu, gràcies.
0: Bon cap de setmana.

0: muchacha, muchacha.
1: Som l'Anna, l'Anaïs i la Mia i volem dedicar una cançó a una amiga de les meves filles.
2: A la Julie, que anglès.
1: I la cançó de Muchacha, de Aïta.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies. I felicitats també a tots els llibres del mes de setembre.
0: Aquí. Bueno, sí. Moltes gràcies pel vostre missatge. Muchacha, muchacha. No m'està agradant aquesta cançó, eh? Total i absolutament contrapronòstic, perquè la veritat és que era jo dels primers que no me'ls creia. Però sí, sí, RV, PV i companyia ho han patat amb... Aixa i no sé qui més, ho han patat amb aquest tema. Bueno, bueno, diu, hola, Domènec, què tal? Soc la Nora, és de Vilassar de Mar. Voldria demanar-te la cançó Gieca i si pot ser una samarreta. Bueno, mira, hòstia, és un rodolí, eh? Gieca i samarreta. El tema de Nicky Jam i Bele, que és aquell que canta com si tingués una pilota a la boca.

0: escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem, i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
13: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat Nord.
14: Brou presenta De Colors, una cançó per recordar-nos que la vida no està feta en

0: de colors, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: De dalt, diu, voldria demanar la cançó de la plena o mi rece, la que més t'agradi, dedicada a tots i totes. Que escoltem aquest gran programa. Moltes gràcies pel teu missatge. Anem, Xavi Ronda, de dalt. En aquest cas, aquesta hora de la tarda, que no sabem bé com rutlla. Bueno, el missatge arriba fa una estoneta. No sé si ha millorat o ha empitjorat. En qualsevol cas, paciència, sempre, sempre. És la mare de la ciència. Acabo de liar-la molt parda, pel que veig. Sí, penso que sí, però bueno. Ja ens ho trobarem, ja ens ho trobarem. Hola.
1: Hola, hola, Teixeros. Us voldria demanar la cançó de Virtual Diva, del Don Omar, per recuperar un poc l'essència d'aquells temps i alegrar-nos el que queda de tarda, els que passam el dia conduint com a part de la nostra feina. I ja de pas, si podria demanar una de les samarretes.
0: Clar que sí.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Sense cap problema. Demanar es pot demanar sempre. Només faltaria. Vinga, tot l'equip revolucionat ara mateix. Va, tranquil·los.

0: Qui més, va?
1: Hola, Flash FM, som el Bruno,
2: el Ro
3: i l'Eri.
0: Molt bé.
2: Venim d'entrenar i volem demanar la cançó de Pelele.
4: Visca, Pallaresos!
0: Visca, visca!

0: Se queda mirándose.
1: Bona tarda, flasheros.
2: Som un grup d'amics que anem de Casa Rural i el diumenge a PortAventura.
0: Oh,
2: i volem demanar la cançó de Mirándote de RVFV. Els dediquem als de l'altre cotxe.
1: Ah. Mort de gana.
0: Mort de gana, diu.
2: Que viva Flash Urban.
0: Ben tirat, ben tirat. Molt bé, disfruteu el cap de setmana i aquest pla que teniu pel davant espectacular. Vosaltres i tothom. Donar-vos un cop més les gràcies per estar a l'altra banda, escoltant-nos a través de les freqüències de Flash FM, a través de l'estreaming i anant més enllà, fins i tot participant dels bons missatges que rebem al WhatsApp un cop més. Ens veiem a Sant Cebrià de Vallalta, per part meva, i al Macroplex de Remember, a la sala Igualada, que al final ha deixat de ser open air per traslladar-se a la sala indoor, cosa que trobo més que bé. Una vez i marxo, va.
3: Hola, Sergi, bona tarda. Mira, la meva filla demà farà 20 anys sí. I vull dedicar-li, si pot ser, la cançó d'Elefants, que no sé si aquí la podreu posar.
0: No, aquí.
3: Però si no teniu elefants d'oques grasses
0: girafes.
3: I no ha sonat encara, a veure si pot ser la de la C de Tangana. Ah, no, no, perdona, que no és la C de Tangana, que és la T de Campana.
0: T de Campana. Atòmic otro way.
3: I res, doncs, res més. Doncs res, Lady. Que demà tinguis un dia molt, molt, molt feliç
0: sí.
3: I una nit molt viking, per molt sants, guapa.
0: La felicitem, la felicitem també des de l'Interactu, evidentment, i li desitgem que tingui un molt bon dia i faci molts més. Té de Campana, Tomic, otro way. De seguida, Flash Urban, Miquel González, Tomàs Poal. Adéu-siau.
4: Amb una recoleta de xapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores.
5: ¡Fuego!

0: penso en ti.
1: Tothom vol manar, però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM. Flash. Som la que mana. Flash FM. Són les 8.
2: Sergi!
3: És divendres!
2: Mare meva!
4: Fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar els oients.
2: Ah, no!
1: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
2: polla!
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: No t'enfadis, home.
2: Mare meva, està cabrejat.
3: No t'enfadis, que és divendres!
2: No.
3: It's Friday, day! Hola, Tomàs Poal!
2: Miquel González, molt bona tarda a tu i a tota l'audiència, perquè és divendres i arranca el Flash Urban, hòstia!
3: I el divendres toca pizza, vi, Flash Urban, pim-pam,
2: saps? I atenció, que no és conya, que hem comprat un vi que... S'assembla molt a l'essència del programa.
3: Perquè es diu cabró.
2: Cabró, perquè som les cabres i els cabrons.
3: Ah, que sí. Molt bé. Ah, pues sí, sí, sí.
2: Que sí?
3: Quina casualitat.
2: Has visto.
3: Sí. Bueno, va, avui és divendres. Mitja Catalunya està de festa major. Entre la Mercè a Barcelona, també sí. Santa Tecla a Tarragona i molts sí. Més pobles arreu de Catalunya.
2: No paren.
3: I és per això que avui volem que ens truqueu i ens dieu quina és per vosaltres les cançons que escolteu quan sortiu de festa major.
2: Sí, sí, sí. Volem que ens dieu aquesta cançoneta que mai no pot faltar les festes majors, les festes de poble, que diu tu, si no són aquesta, jo no sóc persona.
3: Clar, perquè les festes majors ens agraden, perquè som de poble. Som de poble, aquí, saps?
2: Molt de poble.
3: Molt, vinga. Doncs vinga, va, tenim el telèfon obert.
1: 93-545-68-68.
3: 93-545-68-68. Quines cançons escolteu vosaltres quan sortiu de festa major?
2: Exacte, el nostre número fixa perquè ens informis de la cançoneta de festa major. I atenció, que també tenim el nostre WhatsApp actiu, com sempre, 24-7, que és el 699-69-69-69, perquè demaneu les bromes telefòniques i avui, més que mai, feu les vostres confessions anònimes.
3: Doncs vinga, confessions anònimes a partir de les 10.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: I això no és tot.
2: Ah, no?
3: Avui a les 10 en punt...
2: Què passa?
3: Tenim el Flash Urban.
2: Què passa?
3: El Trueno! I és que el mes que ve vindrà a cantar a Barcelona i avui el tindrem en directe a partir de les 10, el Trueno... Aquí, al Flash Urban.
2: 100%, eh? El tio estarà amb nosaltres. Farem unes quantes preguntetes que segurament us facin molta gràcia. Així que estigueu atents, que el tio promet.
3: I, de fet, llegirà algunes de les vostres confessions anònimes que ens podeu enviar ara mateix, eh?
2: Vinga, va, així que repassem de nou el WhatsApp, 699-69-69-69, perquè envies la teva confessió, perquè li llegim al raper argentí Trueno.
3: Vinga.
1: Envia'ns un WhatsApp.
2: Sergi.
1: 699-69-69-69.
3: Anem de festa major?
2: Vámonos.
3: Vinga.
1: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Patito, Ana Mena i Lola Índigo.
1: Bon combo, aquest parell.
2: Sí, sí, sí.
1: Ho va fer molt bé, sí, i sí, per sí. Això sona tantíssim a Flash FM.
0: Aplausos.
1: Aplauso per les dues reines.
0: Avui ens n'anem de festa major. I és per això que volem que truqueu i digueu quines cançons escolteu vosaltres quan aneu de festa major, vale?
1: Exacte, que si el torero, que si la Marina està morena, molta representació catalana, evidentment, però també les emblemàtiques de la barbacoa.
0: O sou més d'electrònica, o sou més de reggaeton.
1: Juan Magán. És molt de festa major, Juan Magán. Molt de poble.
3: 935-6868-68.
0: I aquest és el telèfon 935-6868. Què escoltes tu quan vas de festa major?
1: Venga, venga, llame ahora, infórmenos de la situación.
0: És que les festes... Cuidao amb les festes majors, eh?
1: Les tajas que es pillen a festa major, jo crec que no són equiparables a cap altra festa, no?
0: Literal.
1: Del món, vull dir, eh? No només a Catalunya, vull dir del món. O sigui, una festa major de Catalunya, tot i que ho comparis amb l'Octoberfest o amb qualsevol altra, la taja piraja sempre és a festes majors.
0: Tot i que l'Octoberfest, cuidao,
1: eh? Cuidadina a la din, eh? Buah, hi ha el moment de la birra calenta que portes 6 litres al cos. Vaya drama banana.
0: Però en aquell moment t'entra, saps?
1: Sí, és l'ambient. Després un bon Frankfurt a la boca i cap amunt.
3: 93-545-68-68.
0: Vinga, va, truca ara i ens dius quina cançó, què escolteu quan aneu de festa major, què us agrada escoltar?
1: Escolta, i no heu d'estar necessàriament de festa major. Si esteu, per exemple, al camió treballant, o si esteu, jo què sé, a seguretat escoltant-nos a la ràdio, truqueu-nos i dieu, mira, doncs la cançó que m'agrada per festa major és aquesta, saps?
0: I ja està.
1: Fàcil.
0: I parlant de festa, dissabte de la setmana que ve estarem a la festa del Roser... De Martorell!
1: Toma, Jeroma, pastilles de goma. T'has hagut de mirar la xuleta per veure que era Martorell?
0: No.
1: Mare meva, però vaya pillada.
0: No.
1: Vaya pillada, el nostre poble preferit. És l'únic on fem el programa i m'encanta. I volem que vingueu, eh?
0: Sí, si voleu venir i voleu fer una broma en directe a Martorell la setmana que ve, el que heu de fer és anar a la pàgina web, a flashfm.cat, i omplir una...
1: formulari.
0: Un formulari.
1: Formulari, exacte.
0: Molt bé, cabró.
1: Molt bé, cabró. Com entra sol, molt bé.
0: Clar que sí.
3: 93-545-68-68.
0: És que és divendres i no truca ningú, tu. Està la gent de cap de setmana.
1: Està tothom de pont?
0: Sí.
1: De Puenting Tarantino?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs, sisplau, que truqui algú ara mateix i salvi el programa.
0: Dios!
1: Ara mateix.
0: Dios!
1: Però ja. No? Estava sonant abans el telèfon i ha tallat de cop, eh? Ens han fet la pirula.
0: Dios!
1: Vaja, vaja. Per sort tenim vi!
0: Ja vi! Menys mal!
1: Ja vi.
0: Hola, bona nit!
1: Ja vi.
4: Hola!
0: Hola, com et dius?
4: Em dic David.
0: David, des d'on ens truques?
1: Bustamante.
4: Des del cotxe, amb uns col·legues, anem a fer un fin de la casa rural.
0: De casa rural? Clar. Molt bé.
1: Vaya orgia, eh?
0: Clar que sí.
4: No. Van els pares.
0: Ah, hi van els pares, per tant, no hi haurà orgia.
1: Bueno, o sí, o més raó per fer-la.
0: Dios!
1: Clar, jo m'apunto amb la teva mare, eh?
0: No!
4: Sí.
0: David, i què us agrada escoltar quan aneu de festa major, vosaltres? A veure.
4: Jo crec que la que no pot faltar mai, la de YMCA, per una festa major allà, tots pajas,
1: ui,
4: no
1: jo, pot fallar. Això sí que promet orgia, eh? YMCA i...
0: Clar. És que això és molt de festa major, eh?
1: Sí, sí. Aquests es llaparan les tites, eh?
0: Ah, sí?
1: Amb YMCA?
0: Clar, és molt gay, aquesta cançó. Vinga!
1: Chicos, a la dutxa!
0: Per favor! Escolta, David, i quants cops escoltes a YMCA a la setmana? A veure.
4: No gaire, eh?
0: Només quan vas de festa major?
4: Sí.
0: Però de quin poble vas, tu?
4: Jo, a Sant Just d'Esvern.
0: Molt bé.
1: Sant Just d'Esvern. Ojo als petes per Sant Just d'Esvern, eh?
0: Jo.
1: Mare meva.
0: Molt bé, David. I amb qui t'agrada anar de festa major, escoltar i ballar YMCA?
4: Amb els col·legues.
0: Amb els
4: col·legues.
1: Sí, sí, col·legues.
0: Vaya temazo, eh? Poca broma, eh?
1: Està molt guapa. Està molt guapa.
0: Temazo, eh? Molt bé. Molt bé, David, doncs bon viatge. Quantes hores us queden de cotxe, ara?
4: 15 minutets.
0: Ah, xilíssim.
1: Ah, ja ho teniu.
4: Ja ho teniu.
0: Ja no arriba, xilíssim.
1: Doncs guapos, a gaudir de la festa major i sobretot d'aquest temazo, si és que sona, vale?
4: Sí.
0: Vinga.
1: Apa.
0: Vinga.
1: Adéu.
0: Sí. Hola, bona nit. Hola. Hola, com et dius?
5: Hola, Montse.
0: Montse, des d'on ens truques?
5: Des de Manresa.
0: I tu què escoltes quan vas de festa major, Montse?
5: Bueno, jo vaig poc de festa major, però al nostre poble el que sí que sona molt, a veure si els podeu posicionar i tal, els SDP.
0: Els què?
1: Els què?
5: SDP.
0: I això què és?
5: Un grup de, com aquell qui diu, de poble.
0: Ah.
5: Que teòricament es diuen suc de pinya.
0: Ah.
1: Ah.
5: I són les sigles.
1: I són les sigles SDP. I què fan, versions o tenen els temes originals seus? Què fan?
5: No, tenen els temes originals.
0: Ah, sí?
1: Molt bé.
5: Que a part, bueno, són d'Artés i han fet una cançó també pel Club Bàsquet Artés.
0: I com es diu la cançó? Com es diu la cançó?
5: Buah, no tinc una malaltia.
0: Què?
1: Es diu així la cançó o estàs tu fotuda?
5: No, bueno, crec que, bueno...
0: Les dues.
5: Tinc una malaltia.
0: Ah.
5: La cançó és vermell-negre.
0: Ah, verd. Molt bé.
1: Però espera, jo no m'he quedat clar. Aquesta tia té una malaltia de debò o no?
5: No, jo no tinc cap malaltia.
0: Ah, vale, semblava que sí, tia.
1: ¡Qué susto!
5: No.
0: Ah, vale. Vermell-negre, he trobat això. És això? Himne oficial del Club de Futbol Torelló, és això?
5: No, ah, Futbol pues no. Torelló no. Club Bàsquet Artés.
0: Ah.
1: Bueno, doncs pues ja podrien ser diferents, perquè són iguals.
0: Clar. Bueno, molt bé, gràcies, guapa.
1: Adéu, Montse.
0: Adéu. Per favor.
1: SDP és una forma molt repel·lent de dir-li el suc de pinya, no?
0: Sí, no?
1: És com, ai, me passes el SDP? És com una pija, no? No m'agrada.
0: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, com et dius?
2: Jo, Pau.
0: Pau, des d'on ens truques?
1: Hi hagi Pau.
2: Mira, des del cotxe, el David, el que ha trucat abans.
0: Sí?
2: Des del cotxe. El David no té ni puta idea de música.
1: Wow.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Què li vols dir al David?
2: Al David, que YMCA no és cançó de festa major.
1: Per
0: home,
1: què?
0: Sí que ho és.
1: Digues per què, digues els teus
2: no
1: motius. Però per què no?
2: Els motius? Home, no pot ser que una festa major catalana hi hagi aquí una cançó de fora. Hem de trobar una cançó molt d'aquí.
1: O sigui, tu defenses la llengua. Tu defenses la llengua i vols que les cançons representatives siguin en català.
0: Per tant, quina cançó proposes tu per festa de major, Pau?
2: El Joan Petit quan balla.
0: Dios!
2: Tecno.
0: Ah, tecno.
1: Hi ha versió tecno d'això? Ah, doncs segurament. Busca. A veure. Uau.
0: Però aquesta cançó la posen a la teva festa major?
2: Home, algun dia, cau.
1: En San Justo des Vierno, la posen?
2: Diu que la posa el David.
1: A veure...
0: Clar, jo, versió tecno... Això no és tecno.
1: Això és com...
2: Que poc
1: reggae, no? És com reggae.
0: Sí, no?
1: Això és versió ska.
0: Sobre-la!
1: Little John when he dances. Dances.
2: Ui, però això...
0: Ole!
2: Opa!
1: Però si sembla el Club Super 3.
0: El Joan Petit quan balla.
1: Raya.
0: I això és el que balleu a la festa major del teu poble?
2: Sí.
1: Així us va.
0: Clar que sí. Però que això és de cançó de 6 del matí o a les 7 ja, eh?
1: Sí, que ja portes 8 cubates i algú més al cos.
0: Sí, que ja no posa una via. Molt bé. Gràcies, Pau.
1: Adéu, xavales.
0: Quina cançó escoltes quan vas de festa major?
3: 93 545 68 68.
0: Perquè és divendres, volem festa, volem vi, volem pizza.
1: Som saps? Molt catalans, en aquest sentit. Ens agrada molt la festa major.
0: Sí.
1: Ens flipa.
0: Clar que sí. Hola, bona nit. Adéu, bona nit, que vagi bé.
6: Na, amb el pit, ara balla el Joan Petit.
3: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: el seu nou single, Marta. Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Lecoq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre, al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, afterwork amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
5: Ets autèntic, amb personalitat.
6: Original.
5: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
6: De dir el que dius.
5: Tens criteri i passes d'imitacions.
7: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
5: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
8: La que manda.

0: És Mike Towers, això amb això que es diu un anamàs.
1: Un anamàs? Tu sí que portes un anamàs de vino, eh?
0: Mare, no.
1: Mare de Déu, Andreu.
0: Les 8 i 23. Quina cançó escoltes quan vas de festa amb això?
2: 93 545 68 68.
0: Dios!
1: Fins al moment portem el Joan Petit quan balla, YMCA, i una que es diu Suc de Pinya SDP, que és una tiesada que ni hem trobat a Google.
0: Jo em quedo amb el YMCA, de moment.
1: De moment és la que més mola,
0: la veritat.
1: Estic d'acord.
0: Hola, bona nit! Hola.
3: Hola, bona.
0: Hola, guapa, com et dius?
3: Adriana.
0: Adriana, estàs tan bona, tia, de veritat, eh?
3: Gràcies, ja ho sabia.
0: Des d'on ens truques?
1: Vaya xula.
3: Des de la Riera de Gallà.
0: De què?
1: La Riera d'allà, no la d'aquí, la d'allà.
0: Ah, perf.
1: De Gallà.
0: Província de?
1: Cuenca.
3: Tarragona.
0: Ah, perf. Molt bé. I quina cançó escoltes tu quan vas a festa major a la Riera d'allà?
3: La del Mago de Oz.
0: Quina?
1: Ponte en pie, alza el puño y ven.
0: Dios!
1: La fiesta pagana, no?
0: Aquesta.
3: Aquesta.
0: Uf. Vale, vale. Aquesta és molt mítica de festa major, eh?
1: És la puta cabra.
3: Sí, sí.
1: És bastant perrofla, però a mi m'agrada molt,
0: És molt perrofla.
1: Molt perrofla.
0: Sí. Sí, és molt de festa major de poble, però molt poble, eh?
1: Sí. Poble... Sí, sí. Poble antifeixista, eh?
3: Era com es cuanta.
0: Te la saps a memòria, no, la cançó?
3: Una miqueta.
0: Doncs vinga, anem a demostrar-ho, vale, Adriana?
3: Vale.
0: Vinga, 3, 2, 1...
4: No despiertes un día y sientas que no puedes más.
3: Fa vergonya, fa vergonya.
0: Adriana, per favor. Som amics.
1: Bueno, encara no era.
0: Encara no,
1: encara no era, nena.
0: Encara no. Clar, és que si no te la saps... La poso, 3, 2, 1...
1: Alza el puño y ven.
3: A la fiesta para nacer... No sé qué creen esto.
0: Beber.
1: Es el pueblo y es un señor. I nosaltres...
0: Jo estic flipant una cosa, Adriana, que és que el Tomàs amb l'Utxava aquesta la sap de memòria, la cançó.
1: Sí, sí. Tinc aquestes coses a sobte,
0: Per favor.
1: No, és que tinc molt de carrer, tinc molt de carrer.
0: Molt bé, molt
1: Soc de tot, perrofla, gitano, hijo.
0: Molt bé, Adriana, què faràs aquest fin de cariño?
1: Porros.
3: Doncs res, està a casa.
0: Molt bé, està a casa del Chill, saps?
1: Vaya tiesa, però per què no... I escoltaràs aquesta cançó a casa o hauràs de sortir por ahí? Home, Adriana.
3: Hombre, he de sortir, he de sortir.
0: Ah.
1: Entonces, ¿por qué mientes?
0: Pots anar a les festes Flashify, m'encantarien moltes aquest fin de...
1: Molt bé.
3: Va.
0: Molt bé, adéu, guapa. Vinga.
1: Adéu, Adri.
0: Adéu.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: I avui preguntem això. Què escolteu quan sortiu de festa major?
1: Déu-n'hi-do el recompte que tenim. Ja podem començar a fer la nostra playlist de Spotify oficial amb els temes de festa major oficials del Flash Urban, vale?
0: Continuo pensant que em quedo en YMCA.
1: Hòstia, jo la de Mago de Oz m'ha molat, eh?
0: Sí.
1: És que m'ha recordat a temps viejos, a temps de porros, a temps a bona vida.
0: És molt de porros, aquesta cançó, eh?
1: És molt de porro i xiveca calenta.
0: La veritat
1: és
0: que sí, eh? I tu, què escoltes quan vas de festa major? Vinga, va, truca'ns ara mateix.
2: 93 545 68 68.
0: Efectivament, 93 545 68 68. Hola, bona nit. Epa.
1: No, era Mago de Oz, que volia els royalties.
0: I si voleu demanar una broma telefònica per fer avui mateix, també podeu fer-ho, eh?
1: Sí, sí, ja sabeu, el nostre WhatsApp, 699-69-69-69.
0: Ens agrada fer bromes.
1: I molt cruels.
0: Perquè són molt bromistes cruels.
1: I són molt cruels, sobretot.
0: Hola.
5: Hola, bones.
0: Com et dius tu?
1: Ei, tio.
5: Albert.
0: Des d'on ens truques, Albert?
1: Per Déu.
5: Des de Vic, ara mateix.
0: Albert, el del cul obert.
1: I teniu festa, teniu festa de poble a Vic o no, aquest fin de...
5: No, a Vic res.
0: A Vic res.
5: Ja set, ja set. El mercat de la música viva.
0: Clar, va ser la setmana passada, això, eh?
1: Ah,
0: Molt bé, i què escoltes tu quan vas de festa major?
1: Clar.
5: Aquí s'escolta Ei, Chipirón.
0: Oh, Chipirón!
5: Chipirón.
0: Molt bé.
1: Chipirón, jo la veig de... No de tancament, sinó de 3:45. A les 3:30 sona Chipirón.
0: Que encara queda molta nit endavant, no?
1: Que encara et queda un cubata i mig o dos, sí.
0: Sí.
5: Clar, és el millor moment.
1: I aquí tothom vota.
0: Sí, sí. Vinga, va, anem a cantar-la, vale, Albert?
5: A veure... Te la canta la meva nena, la meva nena.
0: Va. Doncs va, nena, anem a cantar.
4: El Chipirón.
1: Vámonos.
4: Todos los días sale el sol, Chipirón.
5: Chipirón. Todos los días sale el sol,
0: Chipirón. Todos los días sale el sol. Vámonos.
5: Venga. Todos los días sale el sol, Chipirón. Chipirón. Para ir a Cuba, per cantar-la bé.
0: Com?
6: Necessito un parell de cubates per cantar-la.
0: Pues festa'ls, tio. Doncs
1: vine a la ràdio, que ja portem una ampolla de Vicencera.
0: Festa'ls, cap problema.
1: Vine amb nosaltres. Mira, la de Chipirón, la de Mago de Oz era molt perrofla, però el Chipirón és una barreja perfecta entre pijo i perrofla, sí o no?
0: Sí, perquè se la saben tant els pijos com els perrofles,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, se dan la mano, en aquest sí. cas, sí, sí.
0: Tu què ets, Albert, pijo o perrofla?
6: No, jo sóc Cani.
0: Ah, és Cani, com jo, molt bé.
1: Clar, i li agrada el rap, el SFDK.
0: Sí, Albert és com jo, és un Cani català com jo.
1: Clar, d'aquest.
0: Molt bé.
1: Una raça extinta, pràcticament.
0: Sola! Molt bé, Albert, gràcies, tio. Que vagi bé per Vic.
6: Molt bé. Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Què escoltes quan surts de festa major de poble?
1: A part del flash urban, evidentment.
0: Clar.
1: Volem la cançó que més caracteritza les teves festes de poble, la festa major d'on ets.
0: Temazo, Ara, però, escoltem la plena.
1: Oh.
7: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
8: Escoltes el flash

0: estava en el party, estava a la festa major del poble i es va quedar sense senyal en el party, saps?
1: Hòstia, és putada, eh?
0: Home, la veritat és que és una putada molt gran.
1: Jo prefereixo quedar-me sense bateria que sense senyal. Perquè sense senyal és com lo tengo tan cerca y tan lejos. Sense bateria ja assumeixes
0: que no es pot fer res.
1: Que has de demanar el telèfon a algú, saps? Però sense senyal és com tiesini.
0: Et sents idiota perquè saps que podia passar alguna cosa, però no passa.
1: A més, si tu no tens bateria, potser un altre té bateria i té senyal. En canvi, si tu no tens senyal, els del teu voltant tampoc tindran.
0: Ah, bueno, clar, encara
1: menys. Cuidao. Sóc un geni. Cuidao.
0: Quina cançó escoltes tu quan vas de festa major?
2: 93 545 68 68.
0: Tens el telèfon lliure ara mateix i cantar-la i ens la dius i nosaltres la posem i l'escoltem i aquestes coses.
1: Realment és una mena de karaoke que hem fet més d'una vegada al programa, però en aquest cas enfocat única i exclusivament a les festes majors. Així que no perdis l'oportunitat i truca'ns.
0: Clar que sí, hola.
3: Hello, bona nit.
0: Bona nit.
3: Ei. Bueno, jo volia dir que una de les cançons per mi mítiques que, bueno, desenfrenen una mica és la de Mari Carmen.
0: Dios.
1: Mari Carmen, tu i hijo están en el after hour.
3: Bueno, ho he fet una mica com m'ha sortit, eh?
0: Ho has fet molt bé, Cari.
3: Va, que vagi superbé. Ciao,
1: super, ciao.
0: És un temazo, eh?
1: Té veu de tenir un chihuahua, aquesta noia, eh?
4: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Suena, suena. Para-pa-pa-pa-pam. Ah, la veritat és que és molt de festa major, eh?
1: Molt de festa major. Mari Carmen, tu i hijo están en el after hour. Ara sense fer humor. Mari Carmen no és com es diu la dona que va perdre... que la van fer fora de casa?
0: Sí.
1: Sí, no? Es diu així?
0: Sí, sí.
1: Vale, vale. Com més matit, suposa.
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Com et dius?
1: Ei, tio.
5: Em dic Miquel.
0: Des d'on ens truques, Michael?
5: Us truco des de... Bo, ara baixant des d'Andorra.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: I què escoltes tu quan vas a festa major, Miquel?
5: Una cançó que posen bastant sovint quan jo vaig de festa major és Fein.
0: Què?
1: Fein, de Travis Scott.
5: Sí.
1: Però això és zero de festa major. És F-E-I-N, Fein.
0: Ah, ui, això és molt trapero,
1: sí,
0: no?
1: Sí. És la típica de... Sí, però a veure, això no és de festa major.
0: Ho sento molt, eh? Tu Miquel, no has anat a una festa major en ta vida, guapo, eh?
1: Sí.
0: No, a veure, Miquel.
5: Calma.
1: Miquel, no, calma un moment, tu, calma tu, perquè ens estàs enganyant. Clar, aquesta cançó, tio, te l'escoltes mentre et fas pajilles a l'habitació.
0: Això és una altra cosa.
1: Clar.
0: Això t'ho poses perquè els teures. A veure, Miquel, tu quina festa major vas, guapo?
1: A San Francisco.
5: Jo vaig aquí a Andorra, vaig.
0: I Andorra posen trap a la festa major?
1: Travis Scott.
5: Depèn de la cançó, depèn del dia.
0: Ah.
1: El travesti con Scott, eh?
0: Però tu quants anys tens?
5: Jo ara mateix tinc 16.
0: Aquest no ha anat en festa major, ja.
1: No, és que no saps ni el que és ni una festa ni una major. O sigui, no tens ni idea. Però tot anirà bé, de veritat, eh? Merci per participar al programa.
0: Adéu, Miquel.
5: Adéu.
0: Però volem cançons reals de festa major, eh?
1: Sí, sí, entenem que també us fa il·lusió escoltar la cançó que us mola, però en aquest cas avui ha de coincidir amb que sí que sona festa major i no ha de ser una americanada màxima.
0: Home, clar. Hola. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, tio.
6: Hola, estem aquí des de la Pobla de Claramunt.
0: Molt bé. Com et dius?
6: Dic Jordi.
0: Jordi, què escoltes tu de festa major, tio?
6: Vaya Valle.
0: Com?
1: Baixeu la ràdio, nois.
6: Vaya Valle, escoltem.
0: Vaya Valle.
1: Ah, sí. Valle Valle o Vaya Valle, aquí no hi playa.
0: Però això és un trapero, el Vaya Valle. Sí.
1: Nois, podeu deixar de dir cançons que no són de festa major?
0: Clar, tio.
1: Digueu-nos de veritat, va, vinga.
6: Vaya Valle, rap català.
0: Macarrisme català, ai, diu la cançó.
1: Ah, bueno. Ara. Bueno, sí que sona festa major.
0: És de festa major,
6: sí,
0: això?
6: Ara,
1: sona una mica, sí.
0: A quin poble posen aquesta cançó, tio?
6: A la Pobla de Claramunt.
0: Molt bé.
1: És molt nínxol, però els hi compro. Els hi compro que és més de festa major que no cap altra.
0: Feina. Molt perrofla, això.
1: Sí.
0: Hola, bona nit. Epa,
1: no.
0: Anem penjar.
1: Pareu.
0: Anem penjar com un fuet. Per favor.
1: Sí, sí.
0: Han trobat feina al Mercadona, aquests.
1: Gitanada històrica, eh?
0: Total, eh?
1: Certificado.
0: Déu meu.
2: Toca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Les coses clares. A partir de les 10 en punt de la nit farem les nostres ocupacions anònimes. Envieu les vostres, eh?
1: No sense abans fer la nostra entrevista al Trueno, eh?
0: Ah, sí,
1: estigueu també molt atents.
0: Hola, bona nit.
4: No.
0: Hola.
7: Bones.
0: Hola, com et dius tu?
7: Jo, Biel.
0: Biel, des d'on ens truques?
8: Tamo, Biel.
7: De Tarragona.
0: Tu què escoltes de Festa Major, Biel, ara que esteu
7: jo,
0: de Santa Tecla?
7: Jo, Festa Major. Màquina Time.
0: Màquina Time?
4: Molt bé.
7: Màquina Time.
4: Mira, jo crec que és de les més noves que realment s'escolta Festa Major, no? Perquè és de fa un escolta, any.
7: És que aquí a Tarragona s'escolta molt.
4: Sí, sí, és que a Tarragona us va molt als polvos, eh?
7: Sí, sí, ara més amb el Diable, la baixada de Santa Tecla.
0: Clar. Sí que és veritat que és una cançó que és nova, però és una versió d'una de molt mítica de tota la vida.
4: Atlantis.
7: Sí, sí.
0: Atlantis, clar, clar.
7: I Atlantis també, bueno, totes aquestes de tecno.
4: Sí, tot el que us permet fer coca, endavant, no?
0: Jo, sí. Aneu molt forts, eh? Espera, que poso l'Atlantis sí, original, sí. Sona així.
4: Jo crec...
0: El mismo.
7: I et podria dir una altra que no té res a veure.
0: A veure.
7: A la fresca del Figa Flowers. També s'ha escoltat
4: bueno,
7: molt.
4: Però té sentit. Al final, producte català sempre és benvingut.
0: Clar,
4: a les festes majors.
0: Home, a la fresca dels Figa Flowers és molt, molt de festa major, eh?
7: Clar, t'ho piquen ahir una mica.
0: Molt bé, Biel. I avui també hi ha festes per Tarragona o què?
7: No, avui acabaven, bueno, amb un concurs de castellers.
0: Ah, molt bé.
4: I què tal?
7: Bueno, molt bé, molt bé. Ahir vam fer correfocs i tot. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
4: Correfocs. Us correu al foc.
7: Nota la veu.

0: Ah, ok.
1: Castefa, i què, celebraràs alguna festa aquest finde o no?
0: No, tinc... Mira, parlant de castells, tinc dia de castells al Prat, però ja està.
2: Ah, tu fas castells?
0: Sí.
2: Que guai.
1: Molt bé, i
0: de,
1: quina...
0: De camí a l'assaig, que estic.
1: I tu on vas al castell? A dalt, a baix, que ets?
2: Ets enxaneta?
0: Sí, ojalà.
2: Ja, no, no. Hauries de ser molt petita per ser enxaneta, eh?
1: És enxabruta. Ah,
0: exacte. sí, quedo sota la canalla o a la pinya, on me toque.
2: A la pinya, molt bé. A baix de tot, que estàveu aguantant a la gent que puja, no? La pinya?
0: Bueno, vull dir que faig bastant de tot, o sigui, o a dalt o a baix,
1: però,
0: on em toqui.
1: No, jo també, sí.
2: I què escoltes tu quan vas a festa major, Carla?
0: Pues una mica d'azó, jo no m'ha proposat tobogán.
2: Tobogán?
1: D'azó?
2: Aquests són valencians, eh?
1: Són valencians.
2: És veritat.
1: Sí. És molt perrofla, això, eh?
0: Una mica, sí. Però bueno, que escolta una mica de tot, eh? Era per dir una cosa.
2: Pinxa el país, una illa, pinxa i al final. És molt de festa major, això, eh?
1: És molt de casteller,
0: major,
1: també.
0: Molt de festa major. Pinxa el paradís, set
2: cases. Tu te la saps, la cançó?
0: Tota, no.
2: Va, una miqueta, va, tu pots, va.
1: Fot-li.
2: Un tobogán. Sobre!
0: Un tobogán. Que vaya...

0: És molt perro fra, aquesta, eh?
1: Sí, a mi la música, he de dir que m'agrada molt, eh? O sigui, la part del drop mola, però perro flautada històrica.
0: Però m'agrada perquè la foto de la cançó és un tobogan.
1: S'ho han currat, s'ho han currat.
0: Molt bé, gràcies, Carla.
1: Vinga, fumar porros, xiveca, i ja està.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Jamaica amb Bam Bam. Home, aquesta cançó també és bastant de festa major, ja, perquè és tan famosa ja la cançó que déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, és que hi ha un punt que, tot i que sigui nova, si traspassa fronteres, la cançó es permet a festes majors, sí.
0: Anem a Girona, que tenim a la Judit. Hola, Judit, bona nit.
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Bé, tornant a casa de la feina.
0: Molt bé. De què treballes, Judit?
1: Cuidao.
2: Treballo d'administrativa en una autoescola.
0: Ah, molt bé.
1: I clar, és que les autoescoles xapen tard, és veritat, eh? A dos quarts de nou són les últimes pràctiques, eh? Que sí, Juju?
2: Exacte.
0: Molt bé. Escolta, Judit, què escoltes tu quan vas a festa major? A veure.
2: Això és a fi de festa, festa major i festa a casa. Fly and free.
0: Oh, clar, clar, clar.
1: Home, això,
2: això
1: cotxe...
2: la meva família és religiós, vamos. Clar, cada festa, fi de festa, fly and free, no pot faltar.
1: És la teva família qui és, el DJ Pastis?
2: No, la meva germana treballava per què.
1: Ah, a la discoteca per què?
2: S'ha quedat com marcat.
0: Clar, per tant...
2: Tant t'ha quedat marcat, això.
0: Ho tens a casa, clar.
1: La droga, voleu dir, o...
0: Dios!
2: No, no, esto no.
1: Tu no ho saps, però la teva germana ha fet a tot.
2: Perquè sí. Aquesta prèmia és, vamos.
0: No l'has pillat mai, a la teva germana?
2: Que va, la meva germana odia les drogues.
0: I tu? I tu?
2: El vinito, eso no falta, però les drogues, zero.
0: I tu?
2: Jo no, odio les drogues.
1: Ah, pensava que era... Jo no les odio, jo no les odio. Molt bé, doncs bon missatge. Aprofitem pels joves que van de festa major, no us drogueu, important, eh?
2: És que no fa falta estar drogat per passar-t'ho bé.
1: Ben dit, és que és veritat.
0: Home, és un bon fa, eh, això que ha dit.
1: Far, l'opa.
0: Escolta, no vas a alguna festa major aquest cap de setmana o què? Per Girona.
2: Què va? No.
0: No?
2: Jo a casa. No, no m'agrada la festa.
1: No seràs tu l'ànima de la festa, perquè mare meva.
0: Però quants anys tens, ho dic, tia?
2: Què va, què va?
0: Quants anys tens?
2: Què va, soc malèfica, jo. A mi no m'agrada això.
1: Però quants anys tens, Juju?
0: Quants anys tens?
2: 34.
0: 34.
1: Pues encara pots arrossegar una mica de festa, que si no, no et casarem, eh, Judit?
0: Clar, tia.
2: Jo m'agrada estar a casa.
0: Estàs soltera?
2: No.
0: Vols ser la meva nòvia?
2: Ostres, estàs molt lluny, eh?
0: No, jo sóc de Girona.
1: Ah, que el problema és la distància. No,
0: no, sí, jo sóc de Girona.
2: Hombre, amor a distància, això no mola.
1: No, no, però a mi em fa gràcia que ella diu que té parella i que tot i això no li importa, o sigui, li importa que sigui que hi hagi distància. Què pensaria el teu nòvio o nòvia?
2: No, el meu nòvio em mata.
0: Ah, per tant, no vol ser la meva nòvia.
1: Clar.
2: Clar, que va, tinc el cementeri molt a prop.
0: El cementeri.
1: Mare de Déu, al cementeri.
0: Molt bé, guapa, que vagi bé. Una abraçada.
1: Pip, pip, adéu.
2: Gràcies, que passa bon cap de setmana, adéu.
0: Igualment. Hola.
3: Hola, sí.
0: Hola, qui ets tu?
3: Soc el Toni de Mataró.
0: Toni de Mataró, tu què escoltes quan vas a festa, Toni?
1: Hola, la cabra.
3: A veure, parlem de festes majors, que hi havia natures quantes, parlem d'una bona orquestra, per exemple, la Maravella, la principal de la Bisbal, etcètera, etcètera.
1: Molt bé, l'orquestra Maravella.
0: I la principal de la Bisbal, cuidao.
1: Cuidadina la din, eh? Clar.
0: I què?
3: Sí, no, no. I, però jo crec que les festes majors d'un poble es toca molt, per exemple, la Macarena, de la Sere.
1: Potser el Toni és el que realment té raó, eh?
3: Sí. Esclar.
1: Però què prefereixes, la Macarena o la Sere?
3: Sí, i al final la conca del Canuto, que la conca del Canuto...
1: La conca del Canuto?
0: Això és una cançó?
1: Anem a buscar-la, està guapa. La posem d'himne del Flash Urban, eh?
0: La conca... Hi ha una cançó que es diu la conca del Canuto?
1: No, la conga del Canuto.
0: Ah!
1: No, per favor, Miquel, tu pensant en lo de sempre.
3: No, però, és que no sé, estan dient cançons. Estan dient cançons. Aquesta és la festa major.
0: Això és la conga del Canuto?
1: Sembla dels 80, eh? La base.
0: Sí, no?
1: I el Canuto?
0: És aquesta la cançó, la que dius, Toni?
3: No, la de la conga és aquella. La conga del Canuto.
1: Sona igual, però aquí no diu Canuto, diu Janisco. Potser el Canuto te'l vas fumar tu, Toni?
0: Jo crec que sí, eh?
1: Toni, no riguis, eh? Que això és molt seriós.
0: Molt bé.
1: Del Carles Peres.
0: Molt bé, Toni. Quina és la pròxima festa major que et podem veure, Toni? A veure...
3: A veure, la festa major que m'agrada més?
0: Sí.
3: Home, la de Mataró, la Santa.
0: Les Santes de Mataró són molt heavies, eh?
1: Les Santes de Mataró, respecte a aquestes festes, realment tenen molta història.
0: Vam anar nosaltres un any?
1: Vaya, vaya taja.
0: Sí, sí.
1: Vaya taja, no. Bueno, i el que no està. Sí.
0: Molt bé, Toni. Adéu, guapo.
1: Merci, avi. Adéu.
0: Hola.
4: Hola.
0: Qui ets, tu?
4: Hola.
0: Qui ets?
4: Em dic Neuet.
0: Neuet.
1: Uau, Neuet.
0: Sí. Des d'on ens truques, Neuet?
4: Des d'Argentina.
0: De què?
1: Argentona o Argentina?
4: Argentina.
1: No, ja, però és de... molt difícil, perquè
0: conya...
1: estàs pagant 100 euros al segon.
0: Clar, ni de conya ens truques des d'Argentina.
4: És veritat, no ho he pillat.
0: Ah, clar.
1: Bueno, no és que t'hem pillat, és que s'ha dit comú.
0: Som tontos, però t'ha dit d'un límit, saps, guapo? Clar.
4: Us truco des d'Andorra.
1: Ah, bueno, et costarà el mateix, eh? O sigui que no és molt més barat, trucar des d'Andorra.
0: No, perquè si ell és andorrano.
1: Ah, perquè saps? Té roaming.
0: Aquestes coses.
1: Aquestes mogudes, vale.
0: Què escoltes tu a Andorra de festa major, a veure?
4: La de Golden.
0: Va, a veure.
1: Golden.
0: No anem de mariconades,
1: a veure. A veure, per favor. Per favor, Golden. Però què és això, la comunió de la teva neboda o què?
0: A veure, una cosa.
1: Va.
0: Escoltes Golden quan vas a festa?
1: Aviam, és un temazo, eh? A mi me sale la vena arcoiris, quan escolto Golden, he d'admetre, m'encanta.
5: També, la de Una potra salvaje, també.
0: Ah, aquesta també.
1: Aquesta sí, mira, aquesta sí que...
6: ¡Ah, oh, me encanta!
0: Sí que és veritat que també és bastant de festa major, malauradament.
1: Sí, a veure, per tots els públics, els nanos que estan allà, els hi fa il·lusió escoltar això.
0: No, sí. Però, sobretot, t'agrada escoltar La potra salvaje, dius, no?
4: Ah, sí, al meu amic, m'encanta.
0: Aquesta. Molt bé. Gràcies, Nevet.
1: Nauet.
0: Ah, Nauet.
1: Nevadito.
0: Què faràs aquest cap de setmana a Andorra, a Nauet?
5: Doncs hi ha festa major.
0: A on?
1: Andorra?
5: La última. Sí, com es diu el pol?
4: En Salonga, a un poble pren de per cul.
0: Ah, molt bé.
1: Vale, doncs ja ens hi passarem, nunca.
0: Potser venim. Tu espera'ns.
5: Bueno, si us agrada tant la potra salvaje, passeu-vos.
1: Vale, guapo, ens apuntem.
0: Adéu, maco, que vagi bé. Vinga. Avui heu de trucar i dir què escolteu quan aneu de festa major.
1: Vinga, truca ara mateix al Flash Urban.
0: Va.
7: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Bad Bunny, això es diu EO, són a través del Flash Urban.
1: EO.
0: Són les 9.
2: No, a dormir, a dormir, a dormir.
0: I els nens han d'anar a dormir. O dir si divendres.
2: És divendres.
0: Ja, és que el divendres haurien de... Saps?
2: Saps que avui que truquin, bro? És festa major, és igual, són cançons.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. Escolta'm-la.
2: Bona nit.
3: És hora no dormir.
2: Tu marxaràs des dels sols.
3: No deixis la ràdio, escolta'ns al llit.
2: És hora de fumar.
3: No et facis la dormit.
2: Ah, no?
3: Saben que t'estàs amagant. Agafa el pelús i vés a fer un on. És hora de dormir.
0: Els nens ja no poden trucar perquè si no la gent ens denuncia. A partir de les 9.
2: Clar, és que és,
0: tot i que avui no parlem de sexe, però bueno, és igual.
2: És injust.
0: Clar, si digues com avui, és injusta, la cançó.
2: Si teniu la veu greu...
4: Hola,
2: i ens dieu
4: tinc
2: que teniu,
4: 16 anys.
2: I teniu a partir de 16 anys, us deixem trucar, vale? Si teniu veu de pito, millor no truqueu.
0: Avui heu de trucar i heu de dir què escolteu quan aneu de festa major.
2: Va.
5: 93-545-68-68.
0: Hola, Aran, bona nit.
2: Mare va.
6: Hola.
0: Aran, com estàs?
6: Bé.
0: Està fent veu de gran, saps, l'Aran?
1: Aran, què tens, 24 anys?
0: Aran!
2: Arans?
0: Aran!
2: Aran?
0: Ha desaparegut l'Aran.
2: Aran? Aines?
0: Aran! Amor.
6: Digues.
0: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
6: Soc nen.
0: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
2: Ara ets nen.
6: California girl.
1: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
0: Home, és nen igual, però és gay, saps?
6: Claro, claro.
0: Clar.
6: Soc el Nick de l'Argentina, trucat.
0: Ah, vale, molt bé.
6: Claro, claro.
0: Tu quan vas a festa major, escolta California girl.
1: Molt bé, machotes.
6: Bueno, sí.
0: Sí o no? Molt bé.
2: Jo no comentaré res. Merci.
0: Vinga.
2: California Gays.
0: Hola.
7: Hola.
0: Qui ets tu?
7: Jo sóc el Martí.
0: Martí, des d'on ens truques?
7: De Lleida.
0: I tu què escoltes?
7: Un catallac.
0: Què escoltes tu quan vas a festa?
7: Mira, jo escolto... Les més boniques són putes.
2: De Anuel doble A. Però això no és molt de festa major, no, tio?
0: Bueno, no tens cobertura, guapo. Vinga, adéu.
2: Curiosament, l'únic que s'ha entès és les més boniques són putes.
0: Hola.
8: Hola.
0: Qui ets tu?
8: Jo, la
0: Montse.
2: Montse o Montse?
8: Montse, Montserrat.
0: Montserrat. Ah,
2: però diu Montse, no? Ella està dient Montse, però bueno.
0: T'estan trucant, Montserrat.
2: A més, tens el politono de iaia Concha, eh?
8: No, Montse.
0: Montserrat, què t'agrada escoltar, tu?
8: Escolta, la d'Escape, la de Legalización.
2: Legalización. Oh. Uau. Clar, és que semblen més cançons perrofles que de festa major, però una cosa va lligada a l'altra, realment.
8: Claro.
2: La Legalització.
0: No la trobo.
8: Aquesta.
2: Com es diu? Es diu legalització o...?
8: Ai, no. Sí, legalització, sí, d'Escape.
0: Cannabis? Es diu?
2: Potser es diu cannabis. Ah, sí, es diu cannabis.
0: Ah, vale, per això no la trobava. És això, no? Sí, sí que és aquesta.
8: Aquesta.
0: Te la saps?
8: Oh,
0: a veure, vinga.
8: Hòstia. No,
0: home,
8: no, però encara me l'ha
2: agitado.
0: Ah, espera, espera.
2: Me l'ha agitado.
0: Dona!
8: De calidad y barato. De calidad y barato. Basta de prohibición.
0: Ho fas molt bé, eh?
2: No ho deixis mai. Ho estàs fent de puta mare, no ho deixis, en sèrio. Ei!
0: Adéu, Cari.
8: Adéu.
2: Adéu, xata.
0: Hola.
9: Hola, unes, com estàs?
0: Qui ets tu?
9: Jo soc el Moisés.
0: El Moisés?
2: Dios, abre les aguas.
0: Des d'on ens truques, Moisés?
2: Moses.
9: De Vilanova, aquí en Barcelona.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, Moisés, sisplau.
2: Aquí en Barcelona.
0: Heu de baixar el volum de la ràdio, si no, no escoltem bé, Moisés.
2: Moisés, si us plau, baixa el volum de la ràdio.
9: Ja.
0: Què escoltes tu, Moisés?
9: Jo... Jo no sé, jo he trucat per dir que he vist el Barça.
0: Ah, ja està.
2: Mare meva, Moisés, però bé, Moisés. Per això no està bé, eh?
0: Clar, Moisés, tio, que estem treballant, carinyo.
2: Estem fent una pregunta molt fàcil de contestar i tu et vens amb una altra tonteria. Ah. Hombre, Moisés, léete los 10 mandamientos.
0: Hola.
4: Hola.
0: Qui ets tu?
4: Oriol.
0: Des d'on ens trucàs?
2: Uni.
4: Des d'Argentona.
0: Què escoltes de Festa Major, Oriol?
2: Des d'Argentina.
4: La Karol G de Baby Wow.
0: No, pot ser que escoltis la Karol G de Festa Major, de no, Baby Wow.
2: No, jo tinc una teoria. Les cançons noves necessiten mínim un any per ser home, oficial sí, de Festa Major. Clar. Si té mesos, no pot ser de Festa Major, no val.
0: No estic a favor,
2: No, no, no, no, no. És més de prèvia de Festa Major, no?
0: Home, sí.
2: De prèvia, sí, però de durant, no, no, no, no. No t'ho comprem, això, Oriol.
0: A veure, Oriol. Home, si me dius la Tusa, t'ho compro.
2: Sí,
0: saps?
2: Exacte, perquè ja té uns anys d'antiguitat. Ah. És que Baby Wow, no, no, no, no.
0: Hola.
5: Oli, oli.
0: Oli, com et dius?
2: Mare meva.
5: Soc la Lili.
0: La Lili.
2: Oli, oli, Lili. Déu-n'hi-do. Segur que tens forma de té matxa, tu, eh? Perquè com dius les coses.
5: Escolta'm una cosa. Jo...
2: Escolta'm una cosa.
5: A lo mío. El Chipirón de tota la vida.
0: Home, el Chipirón.
2: Primera cançó que es vota dues vegades o no, el Chipirón?
0: És la primera que sona dos cops.
2: Bajando pa' arriba.
0: El Chipirón és un temazo per sortir de festa amb això, eh?
2: El Chipirón. Tots els dies sempre surt el sol, Chipirón.
0: Lili, on aniràs a festa aquesta cap de setmana, Lili?
5: A Barcelona, que la tenim aquí.
2: Ah, ah, però ets de Barcelona, quina zona? Que és molt gran.
5: Bueno, jo soc de Badalona, però
0: faig
5: les festes de la Mercè, clar.
0: Ah, clar, la Mercè, clar.
2: Te'n vas a la plaça Sant Jaume i tal, o què?
5: Sí, bueno, va tot arreu una miqueta, bueno. La vida de Maria Cristina va tot arreu una miqueta.
0: Et faràs tota Barna aquest fin de, eh?
2: Bueno, vigila el mòbil, carinyo. Oh. No és veritat.
5: Sí, tant.
0: Sí, sí.
5: Tant.
0: Adeu, Lili.
5: Patons.
0: Adeu, cari.
2: Ciao, oli, oli.
10: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: És a Lucho RK amb aquesta que es diu Aire. Avui que estem preguntant què escolteu quan aneu de festa major.
1: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
2: Esto es un programa alternativo.
0: Alternativo, tu sí que ets alternatiu, de veritat, eh?
3: Alternativo.
2: Os hago la competencia.
0: Ah, és l'avi loco.
3: És el iaio Josep.
0: Sí, és aquest home està molt boig.
2: Bueno, bona nit.
0: Bona nit.
3: Ah, i ara a sobre ens xuta ell, eh?
0: Sí.
3: Que hijo puta.
0: És molt dolent.
2: Ja em tallo jo.
0: Home, és que, tio, truques cada dia, ets molt pesat, de veritat, eh?
3: Sí.
2: Me voy a suicidar.
0: Bueno, home, no, no diguis això. Home.
2: Ja us enviaré un...
3: L'esquela.
2: Un recordatori.
0: Però què acabes de dir?
3: No, home, no, a veure.
2: Sí, teniu un programa magnífic, dient la veritat, eh?
3: Sí, però no pots dir-nos això després de dir-nos que et suïcidaràs,
0: clar,
3: cabrón.
0: Clar, tio...
2: No queremos ser pelotas, coño.
0: Però, a veure... Et trobes bé? Estàs bé mentalment, tu, tio?
2: Estic perfectament. Jo sóc un revolucionari.
0: Però acabes de dir que et vols suïcidar, tio. Això no.
2: I la revolució, si no la faig jo, la farà un altre.
0: No, aquest home no està bé.
3: Tu creus que una revolució s'aconsegueix traient-te la vida? Evitir això? No, no.
2: Però una revolució de les idees. Jo no vull matar ningú.
3: Bueno, no, et vols matar tu?
0: Clar, et vols matar tu mateix, tio.
3: És pitjor.
2: Pues em mato jo.
0: No ho facis. Una cosa, no va en sèrio el que estàs dient, eh? Pensa, ens escolta pensa, molta gent.
3: Hi ha molt clar, jovent escoltant. No,
0: ens escolta
3: home.
0: Molta gent i pots donar una influència molt dolenta. T'ho dic en sèrio.
2: Jo no tinc bé, ja ho sé.
3: Bueno,
2: ja
3: rei.
2: Tindreu els anys, ja.
3: Calla, home.
0: Home, però...
3: No.
2: Quan tingueu els anys del Toni Clapés ja parlareu, ja.
0: Però no pots dir aquestes coses i quedar-te tan panxo. I a sobre per la ràdio.
2: El Clapés és la vostra referència.
0: Aquest home no és que ni ens escolta, va parlant sol.
2: Sí, és un bon tio, eh? Ho ha passat molt malament.
0: Vale, va, vinga, bona nit.
2: Vinga, que Déu us empari.
3: A tu. A tu i ara més que mai.
0: És una persona que no està bé i que acaba de dir una cosa que no hauria d'haver dit, vale? I ja està.
3: Sí, no feu cas a aquestes tonteries.
0: Hola, bona nit!
4: Hola, bona nit!
0: Com et dius?
4: Isaac,
0: tu estàs bé, no, Isaac?
4: Que mare meva.
0: Vale, menys mal, perquè, per favor.
3: Hi ha gent per tots.
0: Des d'on ens truques?
4: De Badalona.
0: Molt bé, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: El foro de Líder.
3: Follow the Líder, hòstia, ja ves.
4: Home.
3: Ves a comprar el Líder. No, realment és de les cançons que més sonen.
0: La veritat és que és home. Molt de festa major aquesta, eh?
4: Home, aquesta
0: el Follow the Líder, Líder.
4: Líder, Líder, Follow the Líder. Follow the Líder, Líder, Líder.
0: Que cabró. Escolta, Isaac, tu aquest cap de setmana vas a algun lloc a ballar aquesta cançó o què?
4: Que va, quasi tota la setmana.
3: Ah, curres?
0: No.
4: Sí.
3: Vaya drama banana. De què curres?
0: De què treballes?
4: En el Carrefour.
0: El foro de Carrefour.
3: Hòstia, clar, del Líder al Carrefour. Vaya drama banana. Oye, has robat alguna vegada algú del súper? Digues la veritat.
4: Hòstia, jo no. Quan treballava al Consum, perquè jo vaig treballar a Consum.
3: Al Consum.
4: Sí que vaig agafar alguna coseta per menjar.
0: Què vas arribar a consumir al Consum gratis?
3: Però que anava a caducar o rotllo cava?
4: No, es trencaven sense voler les bosses de patates.
3: Sí, sense voler.
0: Sense voler?
4: Sense voler, sí.
0: I tu, com un gos, menjant-te les patates al terra?
4: Home, si n'hi ha gana...
3: Clar, depèn de les patates, jo també ho faria, eh? Els Doritos Chilis estan molt bons.
4: Hòstia, sí.
0: Però eren patates marca Consum o eren patates marca Bona?
3: Les gourmet de Lay's.
4: Marca Bona.
0: Ah, quina casualitat, les que es trencaven eren marca Bona, eh?
3: O sea, los ganchitos de medio céntimo, esos no se rompían.
0: Ah, vaja, quina casualitat.
3: No, jo et jutjaria, però clar, jo qui sóc per jutjar un lladre, no...
0: No, si tu.
3: Jo qui
0: sóc. Tu.
3: No, cobrem de l'Estat, que hem de dir.
0: Molt bé. Gràcies, Isaac, el lladre. Isaac, el lladre.
4: Moltes gràcies, adéu.
0: El lladre patatero.
3: Sí.
5: Hola, bones.
0: Hola, qui ets tu?
5: Em dic Joan.
0: Des d'on ens truca, Joan?
3: A la meva.
5: Us truco des de Barcelona.
0: No ploris, Joan.
3: Què et passa, Joan? Estàs eufòric? Què et passa?
5: No, tinc una molt bona cançó.
0: A veure.
5: És una cançó que ja té anyets, es podria
0: dir. Vinga, va, digue-la ja.
3: Sí.
5: Però jo crec que tots estarem d'acord...
1: Va, dic ara ja!
3: Vaja hype al nen. Com es diu?
5: Es diu Himne del Futbol Club Barcelona.
1: Ah, vale.
3: A veure, això...
5: Sí o no?
3: Clar, diria que sí, però no.
1: A veure, molt de festa major no és, la veritat.
5: Ben fet, com s'ha de fer.
1: Però és de festa major l'himne del Barça?
5: Claro que sí, l'himne del Barça és per tot.
3: Jo crec que no, que qualsevol himne d'un club de futbol s'ha d'estalviar a les festes majors perquè hi ha gent de tots els equips.
5: Sí, però el millor quin és?
3: Clar, és que jo no puc respondre perquè jo sóc del Barça, no seria objectiu.
1: Sí?
3: Clar, no seria objectiu.
5: Pues ja està, ets del Barça, perquè és el millor.
1: Molt bé, Joan. Bueno, jo sóc del Girona, però bueno, també ho accepto. Vale?
5: El Girona.
3: No, però no, Miquel, tu pots dir que el millor himne és el del Girona.
1: Està guanyant el Girona!
3: Què va?
1: 2-0!
3: Estàs mirant el futbol?
1: No, bueno, m'ha sortit aquí.
3: Vaya cunyao.
1: Molt bé, Joan.
3: Bueno.
1: Vinga.
5: Per cert, espereu.
1: Què?
3: Un rot.
5: Us he admitit una veritat.
1: Què?
3: Ah.
5: El meu nom és Miquel.
1: Ah, doncs pues vale, doncs pues molt bé.
3: Bueno, vale. Aniràs a la presó.
1: Doncs pues vale, doncs pues muy bien. Vinga.
3: Adéu, xato.
1: Adéu.
5: Ho estimo.
3: Que tu mare va posar teme.
1: Hola.
6: Hola.
1: Qui ets tu?
3: Sí.
6: L'Isaac, de Castelldefels.
1: Isaac, des d'on ens trucàs?
3: Estefa.
6: Des de Castelldefels.
1: Ah, bueno. El cabró.
3: No, el vi.
1: Isaac, què escoltes tu quan vas a festa?
6: Escolto, a vegades, o Màquina Time.
3: Vale, ja l'han dit. O...
6: I la d'Estopa, la de Como Camarón.
3: Sí. Como Camarón és bastant festa major. Al final tot Estopa és molt
6: sí,
3: festa major. Sí, sí.
6: La I la de Ya dormiré de la fúmiga del Sigaflower.
3: Oh, temazo.
1: Ah, Ya dormiré és molt...
3: Ya dormiré molt... està guapa, eh? És d'aquestes perroflautades que jo em permeto escoltar.
1: Crec que... Jo crec que Ja dormiré és més festa major que...
3: Que Como Camarón.
1: Sí, jo crec que sí.
6: Calimi el Barça.
3: Uau, m'agrada molt, el Ja dormiré. A casa em pregunten per què vaig arribar. Són valencians, no, la fúmiga?
6: Sí.
1: Aquí. Vinga, va, tu pots, Isaac.
6: Uau, és que no me la sé.
1: No te la saps, tio?
6: No, està guapíssima, però... Busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
3: Sona Flashback. No, sona Flash FM. El meu gust.
1: Molt bé, gràcies.
6: Millor Flash FM.
3: Ara.
1: Molt bé, l'Isaac en sap.
3: Grita-lo, reina.
1: En sap molt, Isaac. Gràcies, tio.
6: Vinga, adéu.
3: Adéu.
7: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Del divendres 25 de setembre al diumenge 4 d'octubre, Martorell viurà la festassa de l'any, la Festa del Roser. Música, teatre i molta tradició amb espais de tast, degustació i coneixement del vi a Martorell amb la 15a edició del Vimat, amb actuacions de Siderland, 80 principales, Le Coq, Sergi López i la recuperació de l'espai Caves Puigmunt. A més, el dissabte 3 d'octubre, al pàrquing del Vapor de Martorell, nova edició de la Festa Flash FM amb Miquel González, Tomàs Poal i Sergi Domena. La Festa del Roser amb més ritme, gust de Baix Llobregat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.7.

0: tengo sentimientos a una cartera con... No pillaste.
1: És la Yorna, Golfes de verdad.
2: La Yorna, aquesta molt bona cançó. Golfes de verdad, hòstia.
1: Com tu, que ets una golfa de verdad.
2: I no m'amago,
1: Dios.
2: No m'amago ni un pèl.
1: Vols demanar una broma telefònica? Ràpid, envia ara mateix un WhatsApp al WhatsApp de la ràdio.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Ara mateix,
2: Vinga, aprofita ara mateix. Perquè és que si no, no farem la broma.
1: Clar,
2: si no
1: perquè
2: la demanes,
1: a partir de les 10 farem l'entrevista amb el Trueno i farem les confessions. I clar, no tindrem temps de fer bromes.
2: No hi ha temps per tot.
1: Si voleu fer una broma, tenim mitja hora només.
2: Aprofita.
1: Hola, bona nit.
4: Hola.
1: Hola, tia, com et dius?
4: Jo, Mireia.
1: Des d'on ens truques, Cari?
4: Des de Reus.
1: Molt bé. Mireia, tu què escoltes quan vas de festa major?
4: Hombre, Volcans de Búhos.
2: Hòstia, bon tema, Bona perra flautada, sí, també, però està guapa, Volcans.
1: És molt de festa major, aquesta. A la trinxera. Molt de festa major.
2: Et liaries amb el Guillem de Búhos?
4: No!
1: Per què no?
2: Què, és un crac. Mireia?
1: No t'agrada?
4: No, home, que jo tinc
1: nòvio. Ah, tens
2: nòvio.
1: Vale.
2: El novita.
1: Com es diu el teu nòvio?
4: Axel.
2: Ah, jo tenia un desodorant que es deia així, també.
1: I què tal, quants anys portes amb l'Axel?
4: Pues 2 anys.
1: I què tal la relació amb 2 anys?
4: Super.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sereu pares?
4: Sí.
2: Oh, mare meva. Sembles la seva àvia, aquí pressionant.
4: Estem al McDonald's ara, escoltant-vos.
2: Així no sereu molt pares,
1: Una cosa, ens tenen posat al McDonald's?
4: No, us estem escoltant des del Macauto, al cotxe.
1: Al Macauto, vale, m'hagués encantat.
2: Sí, la meva hamburguesa preferida és el Macago un 10,
1: Per favor.
4: Bueno.
1: Adéu, Cari.
2: Adéu, Mimi.
4: Ciao. Adéu, que vagi bé.
1: Fes-nos un petó, Mireia. Oh.
2: Ui. Oh. M'ha fet mal i tot,
1: Hola.
2: Adéu. No.
1: Les 9 i 26.
2: Jo.
1: Sí. Hola. Per favor.
2: Què està succeint?
1: Què escoltes quan vas de festa major?
3: 93 545 68 68.
1: Ara sí. Bona nit. No, pues no.
2: Ara tampoc.
1: Bona nit.
5: Bona nit.
1: Qui ets tu?
5: Soc el Mini.
1: El Mini?
2: Jo tinc un cotxe que és igual.
1: Molt bé, Mini, des d'on ens truques, carinyo?
5: Ara mateix des de Castellbisbal.
1: Molt bé.
2: Oye, podem saber d'on ve Mini? Per què et dius així? Bueno,
1: Mini, a mi no t'hi som.
5: Pel cotxe, concretament.
2: Ah, en sèrio?
1: Ets un Mini?
5: No, sinó que m'han ficat aquest mate on treballava abans i se'm va quedar aquest nom.
1: Ah, molt bé.
2: I per què? Ets molt petit o com va el tema?
5: El cotxe que tenia, era un Mini.
2: Ah, vale.
1: I tenies el Mini i et demanen dir Mini.
2: Queda clar, molt bé.
1: I el Mini què escolta quan va de festa major?
5: Festa pagana.
2: Ah, Mago de Oz, també. Ojo, doblete, per la cançó Perrofla.
1: Aquesta de Mago de Oz. Molt de festa major Perrofla,
2: Sí. Pel poble antifeixista.
1: I, Mini, a on et podem trobar aquest cap de setmana cantant aquesta cançó, a veure?
5: Doncs a cap lloc, perquè estic treballant.
1: Oh, de què treballes?
5: De repartidor.
1: Pobre Mini.
2: Què reparteixes, petes, amb aquesta cançó?
5: Reparteixo per un supermercat.
2: Ah, doncs quan tinguis Ginebra ens portes aquí a la ràdio,
1: Perf.
2: Que se't caigui una ampolla o dues.
1: Gràcies, Mini, que vagi bé.
2: Adéu-te a tu.
1: Adéu. Hola.
6: Hola, bones.
1: Qui ets tu?
6: Soc en Tomàs.
1: El Tomàs.
2: No, però Tomàs. Ha dit Tomàs,
1: Amb accent. Tomàs.
2: Hi ha una persona que em diu Tomàs,
1: sí.
2: També.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Tomàs.
6: No, Tomàs no,
1: No, Tomàs.
2: Tomàs.
1: Què escoltes quan vas a festa major? Tomàs.
6: Escolto la morotxa.
1: La morotxa.
2: La morotxa de Lucra. Oye, Tomàs, et dius així perquè el teu pare o mare és d'algun país anglès o com va?
6: No, jo sóc txec.
1: Ets txec.
2: Ah, això em feia la meva nòvia al WhatsApp, txec.
1: I et deixàvem visto. Ets tan graciós, de veritat. Eh?
2: Gràcies, Tomàs.
1: Sí. Vinga, Tomàs, que vagi bé, Tomàs.
2: Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Tomàs. Hola.
2: També les dan les Tomàs.
7: Hola, bona tarda.
1: Tu qui ets? Adéu.
7: El Carles.
1: El Carles, vinga, què escoltes
7: el
1: tu?
7: El camioner.
1: Què escoltes quan vas a festa, major?
7: Legalització cannabis.
1: Cannabis.
2: La cançó dels Petes. Aquesta cançó s'enfronta molt a la teoria de la DGT de no fumar i tal, perquè, cuidao.
1: Ah, sí?
2: Home, clar, això incita a fumar porros.
7: No.
2: La legalització.
1: És que és tan de perrofla, aquesta cançó, de veritat.
2: Sí, al Jofre li encantaria.
7: Home, aquesta a les festes de la
2: Patum,
7: té-la.
2: A Berga.
7: Yeah.
1: Molt bé.
2: Berga.
1: Gràcies, tio, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Vaig a beure aigua.
3: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban. Flash Urban.

0: diu muchacha, Aisa.
1: Ah, esta más hembre.
0: RVFV.
1: Esta más hembre.
0: I Grimly.
1: Los Gremlins. Bona peli, los Gremlins.
0: Muchacha. Bonita. Muchacha.
1: Novita.
0: Bonita. Muchacha.
1: Doraemon. Novita.
0: Si algú avui va al restaurant Les Coques de Tarragona i diu que es diu Doraemon, té una taula per dues persones encarregada.
1: Té una, no, per dues, per sis.
0: Per sis. Per
1: no, no, la reserva la vam fer de cachondeo per sis persones, però si esteu per la zona de Tarragona, per Santa Tecla o el que sigui,
0: voleu anar.
1: La carta és de puta mare.
0: És ara 9:45, eh? O
1: sí,
0: sigui ara.
1: És que saps què passa? Que vam intentar cancel·lar la reserva, però estava xapat, i llavors, doncs, podem trucar, per exemple, per cancel·lar-la?
0: Per exemple.
1: Ah, no, però era, era ara.
0: Clar, ara.
1: No, no, ja, però, Miquel, ara ja és igual.
0: Bueno, però diem que no hi podem anar.
1: Que ens ha passat alguna
0: cosa? Clar. Vas dir que...
1: Miquel, però era fa 6 minuts. És que ara em fa cosa, què fem?
0: Truquem o no truquem?
1: Ah, truques igual, ja m'ha pujat el vi.
0: Vull dir que perquè vas dir que tu estaves malament, que tenies un què?
1: L'altre dia, vam fer un programa on va venir el Doraemon a parlar amb nosaltres.
0: Sí.
1: I res, vam trucar a un restaurant que es diu Les Coques per fer una falsa reserva, però no vam acabar de dir, no sé per què, que no era veritat, la falsa reserva.
0: Llavors, ara, la reserva està feta.
1: Ara, què faig? Veu normal o Doraemon?
0: Doraemon,
1: ja.
0: Em recordes a mi, saps?
2: Hola, la Coca, bona nit, diga.
3: Hola, bona nit. No sé si te'n recordes de mi, però l'altre dia vaig fer una reserva per 6 persones.
2: Com se llama usted?
3: A nom de Doraemon estava la reserva.
2: Sí.
3: Val, el tema, t'explico. Perdona que he trucat una mica tard, però era per cancel·lar la reserva.
2: Vale, vale.
3: Ja sé que era per ara, però ho sento molt.
2: Vale, bueno, no pasa nada.
3: Com et dius? No. Qual és tu nombre, perdona?
2: Hey, sí.
3: Jaycee.
2: Sí.
3: Jaycee, mira, perdona, el tema es que te llamamos desde una radio, ¿vale? Que se llama Flash FM, no sé si la conoces.
2: No, no, yo no vivo por aquí, yo vivo más para la parte del campo.
0: Ya, pero del campo, bueno, por la radio.
1: En el campo también hay radio, ¿no, Jaycee?
2: No, pero no, pero Doraemon no oigo radio.
3: Vale, Jaycee, el tema es que, mira, perdona, te hicimos una broma telefónica imitando un personaje animado, ¿vale?
0: Doraemon.
3: En catalán. El tema es que nos dijisteis que sí y nos colgasteis, entonces no pudimos decir que era broma. Lo que pasa es que ayer, o anteayer, intentamos llamar y estabais cerrados. ¿Puede ser el miércoles?
2: El miércoles no, estuvimos abierto.
0: ¿Sí?
3: Y pues ponía cerrado en Google.
2: No, estuvimos abierto. Entonces ¿qué me he ganado? ¿Qué me he ganado de la broma que me has hecho?
0: Estás en directo a Flash FM, al Flash Urban. Estás en directo, ahora mismo.
3: Exacto.
2: ¿Qué me he ganado?
3: Nuestro amor.
0: Amor y aplauso.
3: Nuestro amor.
2: Madre mía.
3: Y nuestra filosofía de vida, que es fantástica.
0: Escolta, Jaycee, ¿quién es el plato estrella de Las Coques? ¿Qué tenéis de estrella?
2: El plato estrella de Las Coques, todo es estrella, señor,
3: Yo he visto en fotos en el restaurante, el tartar de bonito tiene buena pinta, ¿verdad?
0: Riquísimo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Sí, vale.
3: Oye, no, era solo para confirmarte eso, que al final era una broma telefónica, una radio. De todos modos, hemos hecho promoción, o sea que eso está guapo.
2: Vale, muy bien, muchísimas gracias, entonces buenas noches.
0: Buena nit, Jaycee.
2: Gracias.
3: Moltes gracias. Adeu, Jaycee, t'estimem.
0: Adeu, guapa.
3: Adeu.
0: La Coca, buena noche.
3: Molt bé, eh? La farlopa a mi m'agrada molt.
0: Ah, sí, Doraemon?
3: Evidentment.
0: I el vi?
3: Escolta, avui ve el Trueno.
0: Sí!
3: És que vaig molt taja. Volia saber si era veritat o simplement és que vaig molt borratxo.
0: A partir de les 10 en punt...
3: Ala!
0: Connectarem en directe des d'Argentina... Amb... El Trueno!
3: A mi el vocero soy yo.
0: Sí!
3: Molt bé, vaya grande.
0: A partir de les 10 no us podeu perdre l'entrevista que farem amb el Trueno.
3: Entrevista amb el Trueno a partir de les 10 i, sobretot, més endavant, les confessions que ja podeu seguir enviant-nos a través del 699-69-69-69.
0: Si vols fer una confessió anònima, 100% anònima, ho has de fer a través del WhatsApp de la ràdio.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Ara truca'ns i digues què escoltes quan vas de festa major de poble.
4: Truca'ns ara.
3: Va.
4: 93-545-68-68.
0: La Jaycee s'ha portat molt bé amb nosaltres, eh? Les coses clares.
1: No, jo aplaudeixo aquest respecte que tinc.
0: Sí. Hola.
5: Hola.
0: Com et dius?
5: John.
0: John, des d'on ens trucàs?
1: John Snow.
5: Em deies ara amunt.
0: Molt bé, John, què escoltes tu quan vas de festa? És que m'estan donant vi.
5: Escolto la cançó que em diu...

0: quilos et faràs avui, John? Quantes copes et faràs, bro?
1: No sé, et dic a casa.
2: Ah, bueno, a casa també pots fer un xupito, eh, John?
0: Vaya fiestón, vaya fiestón que es farà aquesta nit.
1: Sí.
0: Ets un grande, tio. Merci per trucar al programa. Passa-ho molt bé, vale?
2: Adéu, guapo!
3: Adéu.
2: Hola.
4: Hola.
2: Qui ets tu?
4: Ai, si t'ho dic.
0: Qui però ets? Què vols dir? Com que si t'ho dic? Què és això?
4: Soc jo, soc el Manel, de fa una setmana.
2: El però... Manel, què?
0: I què va passar fa una setmana? Posa'ns en context, que truca molta gent, tio.
2: Home, és que no ens en recordem de tot, Manel.
4: Us vas trucar, que anava cap a Andorra, després vas trucar a Graïn... Nah, teniu memòria de peix.
2: Home, a veure, tenim com 15 trucades cada dia, o 25, saps? No...
0: Home,
4: Manel,
0: però què vas fer aquell dia que ens puguis recordar? Va, a veure, sigues més explícit.
4: No recordo.
2: Bueno, Manel, ràpid, va. Què escoltes quan vas de festa major, va? Què escoltes de festa major, va?
4: Fito i Fittipaldis, va, vinga.
2: Què?
0: Què has dit?
2: Ah, Fito i Fittipaldis.
0: Ah, però quina d'elles? Soldadito Marinero no, és massa trista, no?
4: No, la de Soldadito.
2: Però de festa major?
0: Home, no.
4: Claro.
2: Ah, sí?
4: Està millor.
0: Jo la veig massa trista, bueno, trista, la veig molt relaxada, no?
2: Això de festa major, no sé, Manel.
0: Por la boca muere el pez sí que és més...
2: Clar, és una altra cosa.
0: És un altre tema més de festa major, no?
2: Això sí que és de festa major.
0: Això sí.
4: Ah, que t'encara, va, vinga, supongo.
0: Aquesta te la comprem, nano.
2: I on vas avui de festa, Manel?
4: Avui, a casa, que demà treballo.
0: Ah. A què te dediques?
4: A l'hostaleria.
0: Ah, i a quina hora et despertes?
4: A les 9 del matí.
2: Dius!
0: Però que és un restaurant, una fleca o... Bueno, un restaurant, suposo, no?
4: Restaurant.
2: Un restaurant.
0: On està? Que ens convidaràs?
2: Sí, no?
4: Queda molt lluny, tranquil.
2: No, però on és? Digue'ns que venim.
0: Fem l'esforç.
4: Ah, no ho puc dir.
0: Per què?
4: Perquè no m'agrada que se sàpiga on treballo.
2: Ah, no ho sap. Molt bé.
0: Mira la putita que callada.
2: Vale. Pues adéu, Manel, bon fin de, que vagi bé.
0: Vinga, xaval.
4: Adéu.
5: Truca'ns ara al 93 545 6868.

0: Café con Ron, el clan, a la versió d'aquesta cançó original del Bad Bunny.
1: Molt bé, el Tropical House, per posar el rollete encara més afegit al tema del porto-riqueny.
0: Sí, molt bé, no? Falten molt pocs minuts per tenir en directe...
1: El tro.
0: El trueno! Dios!
1: Yeah!
0: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
1: Hola.
2: Em dic Pescador.
0: Pescador?
2: Sí.
0: Sant Pere Pescador. Molt bé, Pescador. Com és que et diuen Pescador?
1: Perquè tira la canya tot el dia.
2: Exacte. Estic tirant la canya tot el dia.
0: I et serveix d'algú?
2: Sí, home.
3: Portem quatre dorades.
0: Quatre dorades?
2: Porto quatre dorades, quatre dones negres.
0: Per favor, Pescador.
1: Quatre què?
0: Dones negres.
1: Dones negres?
2: Quatre dones negres.
1: Bueno, però això sembla Django, para allà, Pescador.
0: Una cosa.
2: No, home, home.
0: Va, no, anem a lo que anem. Què escoltes quan vas de festa major, va?
2: Yo lo que escolto es El aire de la calle, de los delincuentes.
1: ¡Oh! ¡Temazo!
0: ¿Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Aquesta també és molt de fumeta, Pescador.
2: Home.
1: Sí, sí, sí.
2: Em fumo uns porros.
1: Sí, sí, se't nota, eh?
0: Ah, és molt de fumeta, aquesta cançó.
1: Ja, amb les quatre negres tot el dia fumats.
0: Per favor.
2: Exacte. És lo que soc.
0: Per favor.

0: por la cuenta.
1: Yo que esta no la sabía.
2: Aquesta és molt de fumat.
1: És de fumat, això.
0: Jo me la sé toda.
1: Toda, toda, eh?
2: I te la fumes massa un. Sí, sí.
0: Exacto.
1: Què t'has fumat avui, pescador? A veure.
0: Hoy, hoy cuatro porros.
1: Mare meva.
2: Hòstia, ara que es diu pescador, un bon nom per dir-li als porros seria me voy a liar un pez espada.
1: Ah.
0: ¿Sí o no? Exacto. Es muy buena,
2: es bona, eh? ¿Sí o no?
0: Es muy buena. Se lo voy a decir a mi madre.
2: Mamá, voy pez espada.
0: Sí, sí. Le voy a decir, mama, voy dos pez espada.
2: Pues m'agrada.
1: És la cabra que es toma, eh, el pescador.
2: Molt bé.
1: Vale, guapo, que vagi bé.
2: Adéu, xaval.
0: Venga, que vaya bien. Buenas noches.
1: Adéu, pescador. Hola.
3: Hola.
1: Qui ets tu?
3: Jo, el Molla de Blanes. Què passa, nen?
1: El Molla de Blanes.
2: El Molla.
1: Molt bé. I què escoltes
3: tu? Jo, com vaig de festa, perdona que t'ho digui, però jo sé de los 80 i los 90.
1: I què escoltes?
3: A mi em mola escoltar Millennium o la de Blade.
2: Oh, Millennium, vaya temazo, home, eh?
1: Millennium és una molt bona cançó.
3: Bre,
1: per sortir de festa.
2: Hombre.
3: Si veniu aquí a Blanes i fotem una que te caga.
1: Que te caga.
2: Una què? Una ratlla? Perquè mare meva.
1: Per favor.
2: Déu-n'hi-do.
3: Si ho has parlat com el Pocholo, eh?
1: Què és el Pocholo?
2: La cabra autèntica.
1: Sí, no?
3: ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila?
2: Mister Pocholo.
1: Tenim uns oients que, mare meva.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Mare meva.
3: Que mola que te cagas, tu.
1: No, no, sí, sí.
2: Sembla l'última cena, sembla això.
3: Sí, no me faltaria jo.
1: Va, canta hòstia aquesta cançó, puta, que t'agradi. Va, canta com t'agrada.
3: Hòstia, jo és que la de Millennium... El que mola és la instrumental.
1: Això. Això, eh?
3: Esa.
2: Ja s'està preparant, eh?
3: És un temazo. Sí, sí. És un temazo. Jo inclús o et pot posar a tope o et pot relaxar una de les dues coses.
2: Molt ben dit. Molt bona filosofia.
1: Sí, filosofia de porreta.
2: Sí.
3: No, perdona, mai m'he drogat i mai em drogaré.
1: Ah, no? Doncs pues mira que tens veu de drogadicte 100%, eh?
2: Sí, sí.
1: Clara.
2: Tu ets els nostres, no t'amaguis.
1: No, no,
3: que cabron, que cabron.
1: No, és veritat.
2: Tam, pam, pam, pam.
1: Molt bé, guapo, que vagi bé.
2: Adéu, xato.
3: Que vagi molt bé i a tope amb tota la festa.
1: Molt bé.
2: La meva.
1: Pues sort que ara no es droga, perquè, per favor...
2: Mare de Déu, car de Déu.
1: Per favor. A les 10 tenim el Trueno.
2: Bé.
1: El Trueno.
2: Bé.
1: A les 10!
2: Eh!
1: A les 10!
4: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: González i Tomàs Poal. Les cabres.
1: Vinga, va, les 10 en punt d'aquesta nit de divendres. Que bé que ja quasi tenim el cap de setmana.
2: Mare meva, hi ha programes. És que no parem, per favor.
1: I a més, avui cantant cançons de festa major, que bé.
2: La, la, la, la, la.
1: Que alegria, que al brotto.
2: Vinga, vamos, vamos, hijo, vamos.
1: Oh, atenció, perquè us ho hem promès, que avui... Okay. Tindríem un convidat molt especial.
2: Qui ve avui? Echenique?
1: No!
2: Ah!
1: Digues un altre.
2: Qui ve?
1: El Trueno!
2: Hola! La chica perfecta.
1: És el chico perfecto, el Trueno.
2: El chico perfecto. Escolta, el raper argentí, no crec que calgui definir-ho, aquest home.
1: No, el que passa que ella és argentina ara mateix, vale, i farem una videotrucada.
2: Sí, exacte. Estem ara intentant connectar-nos.
1: Exacte, estem trucant-lo.
2: Un lío de faldes.
1: Què passa? Que vosaltres escoltareu el so de videotrucada perquè estem en directe des d'Argentina, vale?
2: Sí.
1: I a partir d'aquí uns dies també podreu veure per vídeo, a través de les nostres xarxes socials, l'entrevista completa.
2: Exacte, ja sabeu, @FlashFMOficial, estigueu atents per veure tot el contingut, perquè ens vam gravar superguapos amb la càmera i tot.
1: Ah, sí?
2: I podran veure la cara del Trueno, també.
1: Dios!
2: Molt simpàtic, he de dir,
1: Sí? I mira, farem una cosa.
2: Sí?
1: Farem una cosa. Bueno, sabem que és simpàtic, bàsicament, perquè hem vist molts vídeos seus i que, déu-n'hi-do, la simpatia allà, que porta
2: allà,
1: a sobre.
2: Allà la revuelta. Ha fet moltes entrevistes, he de dir.
1: Els divendres, sempre a partir de les 10, el que fem sempre és escoltar i llegir les vostres confessions anònimes.
2: Exacte.
1: Si voleu que el Trueno escolti o llegeixi una de les vostres confessions anònimes, podeu enviar ara mateix un WhatsApp.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: A veure si la vostra confessió passa també per el Trueno, vale?
2: Exacte, així de fàcil, va. 699-69-69-69. I si ens agrada la confessió, li llegirem el Truenissimo.
1: Connectem amb ell.
2: Vamos.
1: Bomba.
0: Què fan les cabres? Escolten el... Escolten el Flash Urban.

0: sempre 93.8.
1: Flash FM.
2: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Quina il·lusió que ens ha fet que avui ens visités Trueno, aquí al Flash Urban. Ja ha marxat, ja hem escoltat amb ell doncs, notes d'avui, missatges que també heu enviat vosaltres, i ha sigut molt guapo, la veritat.
1: Hem de dir que era més simpàtic del que pensàvem, eh?
0: La veritat és que sí.
1: Molt majo, molt bon paio.
0: La veritat és que sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, el Trueno, moltíssimes gràcies per venir, i ens han promès que tornarà a venir un altre dia. Veus que bé?
1: I en persona, eh?
0: Bé.
1: En vivo, en carne i hueso.
0: Exacte, sí, perquè avui ha sigut una connexió en directe des d'Argentina, que també està bé, no?
1: També mola. Hem estat a casa seva, es pot dir això, no? El tio s'ha borrat al fons de darrere, però hem estat a casa seva.
0: No hem pogut veure què hi havia, però bueno, està bé.
1: Hi havia sis paves amb boles, un piti...
0: Dios! Bueno, és divendres, ja sabeu que el divendres marxem de cap de setmana. Abans, però, sempre el que fem és escoltar i llegir les vostres confessions anònimes que al llarg de la setmana heu estat enviant i encara podeu continuar enviant, si voleu, eh?
1: Exacte, ja sabeu com funciona. A través del nostre número de WhatsApp, que és el 699-69-69-69, el mòbil del Flash Urban, és aquí on podeu demanar bromes telefòniques i, concretament, ara també les confessions anònimes, que, mare meva, Miquel, mare meva.
0: Ius!
1: Cada vegada més bojos.
0: I vols compartir una confessió anònima? I si no tenim temps de llegir-la avui, que sapigueu que la llegirem o l'escoltarem la setmana que ve, vale?
1: Exacte.
0: Ho podeu fer a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Doncs vinga, va, comencem avui les confessions anònimes i ho farem, mira, amb una nota de veu que ens ha arribat.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Venga.
0: Atenció.
3: Hola, sóc Laura i la cosa més tòxica que he fet va ser no deixar-li anar a la perruqueria. Em sentia que m'estava enganyant i s'anava a veure amb una altra noia. No li vaig deixar i es va quedar amb el cabell llarg.
0: Sí, no li deixava anar a la perruqueria.
1: Mare meva.
0: És de tòxica màxima, la veritat, eh?
1: Que sospitava de la perruquera. Jo he de dir una cosa, les perruqueres són molt majes, molt simpàtiques, sembla que et tiren la canya, però són inofensives, jo crec, eh?
0: Sí?
1: Sí, perquè sempre et fan lo de guapo, tal, no sé què, ai, estàs guapíssim, però després no... Mai he notat cap mena de pressió sexual per part d'una perruquera.
0: Et diré una cosa, si hi ha una persona que se sap tots els salseos dels pobles i de les ciutats, són les perruqueres, això sí.
1: Les perruqueres i els perruquers, cuidao,
0: ho saben tot,
1: estan tot el dia ja R-R con el hola.
0: Són el Sálvame dels pobles.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs jo crec que aquesta senyora és molt tòxica. Em perdó, eh? No. Però és de lo màxim de tòxica que no pots deixar el teu home a tallar-te els cabells.
1: Clar, o sigui, ja partint de la base que està fatal no deixar el teu home o dona fer qualsevol plan, sigui quin sigui, a veure, no sé, puc entendre que es posi gelós si se'n va sopar mano a mano amb una companya de feina...
0: És una altra cosa.
1: O se'n va de viatge 3 dies a Londres i comparteix habitació...
0: Clar, això també és una altra cosa.
1: Pots estar gelosa o gelós o pots sospitar de coses. Ara bé, anar a la perruqueria... Que, a més, el 60 o 70% de les perruqueries pues, et tallaran els cabells una tia, segurament. O sigui que
0: normalment, sí.
1: És el que hi ha, bueno. El que hi ha.
0: I si tan malament creus que no pot sortir ni al carrer el pobre home, acompanya-la a tallar els cabells? Que no, o és que t'agrada veure-la amb els cabells llargs?
1: Clar.
0: Doncs digue-li d'una altra manera, no sé.
1: Hi ha formes i formes. En qualsevol cas, la gelosia no ens porta enlloc. Això ho hem après durant tot el programa.
0: Vinga, va, més notes a veu i també més missatges que tenim a través del WhatsApp de la ràdio.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Que també direm una cosa, aquesta senyora, tot i ser una tòxica, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta toxicitat, vale?
1: No, no, us critiquem, però us agraïm tot el que feu per nosaltres. Al final és contingut. Sí.
0: Ara tenim un missatge escrit?
1: Sí, tenim un missatge de text que diu així... de fet, és un missatge que hem llegit amb el nostre company Trueno, però anem a repassar-lo un altre cop perquè val la pena comentar-ho. I, a més, hi ha un missatge extra que abans no hem llegit amb el Trueno.
0: Vale.
1: Dice, yo me lié con un mozo y al día siguiente me comenta que está casado. Pero aún así lleva 6 meses supercolado de mí. Això abans no ho hem dit, eh? No hem dit que el mosso estava coladito de la persona. Havíem dit que només s'havíem liat i que ell li havia dit que estava casat. Aquí ens ha tornat a enviar un missatge i diu que el mosso porta 6 mesos que està enamorat d'aquesta tia.
0: I aquest mosso se suposa que té família, té dona, té fills i, bueno, té una altra doble vida.
1: Creus que el perfil de policia és un perfil de tio o de tia que posa les banyes?
0: Jo crec que sí.
1: Ignorant el caso de Rosa Peral, que és la típica,
0: jo crec que sí.
1: Però sí, no?
0: I saps què estava pensant ara? No sé si els policies es juguen al seu lloc de feina quan fan aquests tipus de coses o no els hi passa res. No ho sé.
1: No, perquè no és il·legal. O sigui, al final...
0: Clar.
1: Follar-te a qualsevol persona no és il·legal. I al final... suposo que els companys, els policies companys, li diuen recomanar o li diuen dir coses de «Oye, tío, no te la juegues, que tienes una família...» Però al no ser il·legal no poden, almenys legalment, fer-te fora ni avisar-te ni fer-te cap avís raro.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. A veure, el perfil de poli és molt metrosexual, no? És molt de brazo tatuado.
0: Una mica cunyao, les coses clares.
1: Una mica cunyao, perfil de Mau i tragaperres, però amb uniforme.
0: Sí.
1: I hi ha polis molt guapos, que clar, al final no tenen la culpa de ser guapos, el que sí tenen la culpa és de lligar amb altres persones. Això no està bé.
0: Bueno, pues, gràcies també per compartir-ho amb nosaltres, aquest missatge anònim. Ja sabeu que són missatges que ens envieu sense dir ni nom, ni població, ni res de res. Només sí. Perquè voleu compartir amb nosaltres coses que us han passat o que heu fet i que, mira, voleu compartir, però no voleu dir qui sou i ja està.
1: En aquest cas, només sabem que és de Catalunya perquè s'ha liat amb un Mosso d'Esquadra.
0: Jo.
1: Si hagués dit Policia Nacional, podria haver estat en qualsevol lloc del país, d'Espanya.
0: Doncs si vols compartir la teva confessió anònima, 100% anònima, envia'ns un WhatsApp ara mateix, va.
2: Envia'ns un WhatsApp 699-69-69-69.
0: I no marxeu, perquè ens ha arribat un àudio sobre els lloguers de pisos.
1: Mare meva.
0: De que va ser un fals una persona per aconseguir un lloguer de pis.
1: Ui.
0: Ara, res, amb 5 minuts.
1: Ui.
2: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban.
4: Shout out to my man Mova Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Sona de cap de setmana, per favor.
1: Jo ja m'estic obrint el vinito tinto, mare meva.
0: Ah, sí?
1: Home, clar.
0: Un vinito tinto tonto de divendres.
1: Una copa només, que és molt car. M'ha costat 15 pavos.
0: Per favor.
1: Déu meu.
0: Fa 5 minuts us hem dit que teníem un missatge que ens ha arribat aquesta mateixa nit sobre els lloguers dels pisos.
1: Sí?
0: I l'escoltem.
1: Jo crec que és el moment d'escoltar-ho, sí.
0: Escoltem, i atenció, quin oient més mentider que tenim aquí.
2: Epa, Flash, Flash FM. Pues mira, perquè em donessin el lloguer d'un pis, perquè teníem bastantes sol·licituds, vaig aportar la meva última nòmina, però els vaig dir que estava fent teletreball quan feia 2 setmanes que havia deixat el curro. I preguntant-me de quina era la feina i inventant-m'ho amb la de la immobiliària, amb els propietaris del pis.
0: Hola.
2: Sí, sí, jo s'enfrega, vaja. Hem de ser llestos, nen, vinga, apa!
0: Aquest home es va inventar de què treballava i va agafar una nòmina de que ja no treballava en aquella empresa.
1: Aviam, jo he de dir que almenys té entusiasme i actitud. Perquè ha dit, s'ha de ser llestos, vinga, nens, tal. I a veure, jo també et dic, si aquest home ho podia pagar, endavant. Ara bé, si és un cabron que no tenia ni un duro i volia ocupar el pis o volia fer les trampulles, això sí que no es fa.
0: Però tan fàcil és enganyar una immobiliària?
1: Sí.
0: De veritat?
1: Bueno, i no només una immobiliària. Jo no diré noms ni res, però conec casos de gent que s'ha estalviat multes cares per passar nòmines de poca pasta.
0: Ah, sí?
1: Sí, sense extres i res, perquè així la multa et pot baixar, coses d'aquestes. Sí, sí, sí, sí.
0: Heavy.
1: Després t'ajudo, que tu pixes molt pel carrer.
0: Vale, perfecte. I si hi ha alguna persona que ens està escoltant i també ha fet algun trepitgeu així i ho vol dir-ho de manera 100% anònima, vinga, exacte, també ens interessa. Què vols que et digui, no?
1: Trepitgeus de qualsevol cosa, blanquejament de pasta, comprar-te coses a través de l'empresa per estalviar-te l'IVA. Això ja...
0: Això
1: moltes,
0: passa, eh? Passa, moltes, passa. Doncs el WhatsApp és aquest, va.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: M'encanta que la gent vagi enviant aquí compassions anònimes, saps? Està molt bé, això.
1: Home,
0: i ho comparteixin, saps?
1: És un molt bon espai per aquest divendres, per culminar la setmana amb el Flash Urban i que la gent s'alliberi una mica. Jo crec que és un format que també ajuda la gent a dir... Ah, ja està.
0: No sóc tan dolent, perquè hi ha gent que també fa coses dolentes com jo.
1: Equiricua.
0: Saps? Equiricua. Ja està. Què més tenim, va.
1: Doncs mira, atenció, aquest missatge escrit per mi és el millor de tots d'aquesta setmana i diu així. Hola, bona nit. Un dia em vaig liar amb una noia i vam acabar a casa. Al arribar el moment em vaig adonar que era trans. Vaig tirar endavant. Des d'aquell moment només m'agraden les trans.
0: I aquell dia va provar una persona trans i així va quedar.
1: Va tirar milles, va dir, bueno, és trans, i què passa? I des d'aleshores només va a Travelos, eh?
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, no, li va agradar, les coses s'han de provar.
1: Aviam.
0: A vegades mai saps el que te pot arribar a agradar, saps?

0: Bueno, jo no he estat mai, però a Bangkok, a Tailàndia, és, la, bueno, és la ciutat per excel·lència de, del turisme sexual i concretament el turisme amb els trans.
1: Sí.
0: I a la pel·li de Resacón 2 surt una tia amb pilotes que té polla i diu, en Bangkok sin polla no folles.
1: Dios!
0: Així de clar.
1: Així està el tema, eh?
0: Així està el tema. Així es ven el tema del turisme sexual a Bangkok, així que us recomano anar a Bangkok i corroborar això.
1: Molt bé. Pues aquesta senyora, que, o senyor, no sabem el que és, perquè no ho sabem, no?
0: Senyor, eh?
1: Senyore, sí, ho diríem senyore.
0: I més amb el context de trans, queda molt millor.
1: Va provar una persona trans i des de llavors només es lia... Però tu com ho saps abans de liar-te amb un trans o amb una trans, si és trans? M'explico?
0: T'ho ha de dir, abans de liar-te t'ho ha de dir, si no t'ho trobes allà baix.
1: Ah.
0: I és el que hem discutit més d'una vegada. Si teniu sexe, jo penso, bueno, pensem que la persona transsexual...
1: Hauria de dir-ho.
0: T'ho hauria d'avisar. Sí. La noia, que sepas què, cuidao.
1: I és només lio i petons? No, no, no serveix, no,
0: no,
1: no val la pena.
0: No,
1: però si s'ha d'anar més, més que res per la mateixa pròpia persona trans, que després en el llit no tingui un, una escena que no vol viure i de males maneres, saps?
0: Pot ser violent, pot ser violent.
1: Bueno, doncs aquestes són les missatges i notes de veu que estem rebent a través del WhatsApp de la ràdio per les vostres confessions anònimes.
2: Envia'ns un WhatsApp.
3: Empieza.
2: 699-69-69-69.
1: Abans de marxar, però, què et sembla, Tomàs? Hi ha més confessions, de moment, o les deixem per la setmana que ve?
0: Jo les deixaria per la setmana vinent, perquè té la tela.
1: Perfecte. Doncs, segon repàs de les festes Flash FM que tenim aquest fin de... Perquè hi ha un piló, eh?
0: Cuidao, cuidao. Yeah. Està guapo, això. A veure, on anem?
1: Demà és 26 de setembre, sí. Demà hi ha el macroaplec amb el Domena, a partir de les 6 de la tarda, a Igualada. Si voleu anar-hi... Les entrades les teniu a la pàgina web de Flash FM, vale?
0: Compra-la ara mateix, que si no acabaran exaurides, eh?
1: Sí, sí. També demà 26 tenim el Jaume Riu. El Jaume Riu està viu.
0: Està viu,
1: tot
0: sí.
1: Tot i que no soni per la ràdio, està viu el Jaume Riu.
0: I està més en forma que mai, eh?
1: Sí.
0: El tio està, no para.
1: És un guaperes. Estarà a Vallfogona de Balaguer, a Lleida, a partir de les 12 en punt de la nit. I molt a prop, a un poble que es diu Vilassana de Lleida, hi haurà l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado.
0: Molt bé,
1: passa. I molt a prop estaré jo, Artesa de Segre.
0: Veus, allà no aniré.
1: Allà no vindràs?
0: Allà passo.
1: Per què?
0: No, ja et tinc molt vist, bro. Molts dies junts, però ja.
1: Això és veritat. I a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, hi haurà el Sergi Domena a partir de les 12 de la nit, també.
0: El Domena no es jubila ni per atràs, no para, déu-n'hi-do.
1: No para. Convidia algú, no?
0: Sí, sí, sí. A veure, està forrat, això se sap, el Domena. Home, sí, té un Rolex i tot. No, no.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah. Jo no m'afixo en aquestes coses.
0: Sí, no li has vist al Domena, el Rolex?
1: Ah, sí.
0: Està molt guapo, eh?
1: Va, que demà tornem a partir de les 10. Tenim el Flash Urban Best Moments a la setmana.
0: Yeah! Best Moments, Best Moments.
1: Ho fas molt bé.
0: Bueno, soc molt d'animar.
1: Sí, no?
0: Sí, sí, sí. Els grans moments de la setmana, que per cert és el recopilatori, perquè encara no ho sàpiga, de tot el que us heu perdut durant aquesta setmana, de dilluns a divendres. Inclús, doncs, també l'entrevista de Trueno, si no l'he pogut escoltar, teniu un petit resumet que trobareu demà als Best Moments.
1: La teniu a la pàgina web penjada o demà la podeu tornar a escoltar als Best Moments. I
0: exacte.
1: Ja està. I dilluns més a partir de les 8. Adéu, Tomàs!
0: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
1: Adéu.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Però que tinc una ràbia per dintre inexplicable. He tingut una relació amb una persona que se deia Ares i, pues, que me cago en sa puta mare! Me cago en sa puta mare!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

El cap de setmana sona el Maxi Flash. La mescla perfecta dels ritmes que arrasen a les pistes de ball. Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor.